0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les 6 del matí i a RAC 6B al dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.

Martina Codina, bon dia i bona hora, benvingudes, benvinguts a aquest programa número 1092 que desperta Catalunya des de la ràdio, des de RAC 105, doncs amb la naturalitat, amb la transparència i amb la son com a protagonistes, també aquesta hora del matí, una mica en aquesta línia del que estava dient. Espero que estigueu molt bé, per fi ja és divendres 10 de juliol del 2026 i arrenquen 5 hores de ràdio en directe, doncs, per anar-te esperonant, per anar-te despertant, entretenint, divertint, informant i tot el que fem aquí al Matina Codina, que no són poques coses. Espero que estigueu de meravella, en la mesura que sigui possible, i sobretot molt agraïts, molt agraïts. Res, pel que fa al temps, petit retrocés, que no sé si l'heu notat o no, de la temperatura avui i demà, pràcticament

absolutament imperceptible des del meu punt de vista. No sé com heu dormit i si heu descansat aquesta nit, però vaja, que sapigueu que tornem a l'infern a partir de diumenge i aquesta tercera onada de calor serà encara més forta. De seguida en parlem amb la Mònica Usart, però no són bones notícies perquè realment està sent sufocant i està sent irrespirable l'ambient. Però vaja, sembla que amb el canvi climàtic cada vegada estarem més a tocar dels extrems i, per tant, les calorades seran més habituals. En fi, per obrir la llauna d'aquest nou cap de setmana us hem preparat un Matina Codina d'alta volada, de moltíssim nivell, que us portarà a viatjar, com dèiem, per l'actualitat de la manera més distreta possible. Molts virals, notícies absurdes, informació de servei, titulars impactants i tot el que us cal saber per arribar endollats al matadero. Avui ens hem despertat amb una notícia molt trista, que és que ha mort la Bonnie Tyler.

0: Tenia 75 anys i ha mort a Faro, a Portugal, on residia. La van operar d'urgència per un dolor abdominal i estava ingressada en estat greu. La cantant gal·lesa, amb la seva peculiar veu ronca, ha deixat èxits com aquest Total Eclipse of the Heart. Sens dubte, és una notícia trista, la vida és així, per tant l'acomiadem i ho seguirem fent al llarg del programa d'avui aquí al Matina Codina. Avui, per cert, també tindrem una nova entrega de la Mundial Fòbia amb el Sergi Ferrer parlant de tots els enfrontaments de la Copa del Món que no ha mirat ni té previst mirar. En aquest sentit, dir que França ha guanyat 2-0 al Marroc i ja és a semifinals. A més, a les 8 tornarem a narrar l'encierro del San Fermín, avui quart dia de la cursa de braus pels carrers de Pamplona. I convidarem també el nostre Iker Jiménez per intentar esbrinar el misteri de les ombres perdudes que tots anem buscant aquests dies pel carrer amb la calor que fot. I com cada dia, una mica de repàs al més destacat que hem vist a la tele i la Mar Puga amb el seu show que avui girarà entorn a la figura de l'actor Quim Gutiérrez, que està de promo de la seva nova pel·lícula Haciendo Amigos. I per rematar el programa, una alineació de traca. Mònica Usart amb el temps del cap de setmana, Albert Pedrol fent la prèvia de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit i un divendres més, l'Albert Buscarons amb les novetats musicals que avui s'estrenen a la indústria discogràfica. Tot això i encara molt més en aquest Matina Codina número 1092 que engeguem amb una novetat que s'estrena avui mateix a RAC 105. És un tema que jo ja fa setmanes i algun mes fins i tot que tinc controlat i que va començar com un fenomen de club a les discoteques, després va saltar a les xarxes socials i ara ja definitivament és un èxit, sobretot al continent europeu, en el si de la música electrònica. És un número d'aquest estiu que es diu Talk to You, del grup holandès, és un duet de DJs que es diuen Another, Another. Això es titula Talk to You i us avanço ja en primícia, que serà una de les cançons de l'estiu.
1: Matina Codina.

0: moment viral del dia és el següent. Lillo, bon dia.
1: Sí, perquè avui acaba la revuelta i ahir en el penúltim programa van tenir la Shakira per videotrucada per promocionar els concerts de Madrid. I en plena comunicació, aquest moment del dia que diu l'Ernest, és el següent. A la Shakira li va entrar una trucada i clar, ella estava davant l'ordinador. Llavors era com complicat gestionar-ho tot, perquè clar, si no se solapava la trucada amb la videotrucada que li estaven fent.
2: Exacte.
1: I perquè no es tallés la comunicació, va aparèixer com una cosa per sota la pantalla.
2: Un actor secundari.
1: Sí, que li passava com per darrere a la Shakira.
3: Quina por!
1: Es va moure per darrere, semblava una espècie de gos vestit que va aturar la trucada entrant.
3: Això és un mono, no?
1: Sí, exacte. I des de plató vam mig veure que no ho havien vist al principi. Mm. Però clar, de cop i volta va tornar a passar en direcció contrària per tornar al lloc d'inici. I llavors el públic ja va poder veure que, bueno, que estava passant alguna cosa i que no era un animal. Ah. Era un ésser humà.
3: Què?
1: Concretament, l'assistenta de Shakira.
3: Ai, ai, Dios.
4: Está muy viva, está muy viva. Uy, como toda una llamada.
5: ¿Quién te llama?
4: No sé, a ver.
5: ¿Quién es? Cógeselo, cógeselo.
4: No, ya, ya colgué.
5: Hay una...
6: ¿Cómo? ¿Qué está pasando?
4: Ya. No sé ahí quién me llama, ¿no?
5: Se ha colgado la llamada, ¿no?
4: Ha colgado, ya, ya, colgué dos veces,
5: además,
4: insistente, ¿eh?
5: Saki, dile que salude, dile que la saludemos, ya que está, ya que ha salido.
6: Deja a las personas que se pongan de pie, hombre.
5: Ya la saludamos, claro.
4: Es mi asistente.
5: Ya que
4: estaba tratando de colgar la llamada.
5: ¿Cómo te llamas? Perdona, que te hemos visto solo de perfil.
7: Diana, un pastor.
5: Diana, me ha gustado porque tú, intentando mantener la profesionalidad para colgar la llamada, has dicho, yo creo que si me agacho mucho no me ven.
7: Pero creo que me
5: y de pronto una persona restando ha estado... Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo. Muy lo agradezco mucho porque...
2: L'assistenta ajudant Shakira entrant a quatre grapes a plano i evidentment s'ha fet viral i el Broncano contentíssim amb això. Dues coses a puntualitzar. La primera, creieu que la persona que estava trucant era Gerard Piqué?
1: Ah, ostres, seria boníssim.
2: Al final comparteixen la canalla, eh?
3: O el Magí García de la Sotana, per recrear el mateix moment però al revés.
2: Ah. I l'altre, hòstia, amb els calés que té Ràdio Televisió Espanyola i Shakira, com pot ser que soni tan malament la trucada, la videotrucada aquesta ja, de la Shakira des de Boston.
1: Sí, perquè la imatge era bona, en canvi, eh? Vull dir, a nivell d'imatge sí que es veia molt clar.
3: Era bona.
2: Doncs atenció, perquè setembre i octubre tindrem, entre setembre i octubre, 12 actuacions de moment de Shakira, tot i que va manifestar la intenció d'ampliar encara més aquest calendari.
3: Sí, home, sí, que faci residències. Sí,
2: la turra amb Shakira de la tardor serà tremenda.
8: Els matins més potents a la ràdio a Catalunya tenen un nom.
9: Matina Codina.
8: 5 hores de ràdio frenètiques per posar-te a to. Amb l'Ernest Codina.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: deixalles del casament de Taylor Swift, que es veu que s'han posat a la venda, sí? I no només això, sinó que, Marc Pugues, s'han esgotat.
1: S'han esgotat. Un artista
0: està ple d'idiotes.
1: Un artista i col·leccionista de Nova York ha trobat una manera bastant curiosa de fer negoci amb aquest casament de la Taylor Swift amb el Travis Kelce. Està de punt de no dir el nom del senyor per evitar això.
2: No preguntis, ja no cal.
1: El cas és que aquest artista, que és el Justin? Va recollir les bosses de brossa i restes al voltant del Madison Square Garden després de la celebració d'aquest casament. I ha posat petites càpsules de col·lecció per $25 cadascuna, ha fet com bossetes de deixalles i s'han esgotat. L'objecte de col·lecció inclou taps d'ampolla, palletes, altres residus trobats a l'exterior del recinte, o sigui, tota la merda d'allò que de la boda s'ha venut per $25 el paquet. I sí, s'ha esgotat, la gent està així de boja.
3: Això vaig estar a punt de fer-ho jo amb Enrique Iglesias, que vam entrevistar fa molts anys a la ràdio, es va fotre una Coca-Cola i vaig pensar, i aquesta llauna, si ara jo me l'enduc, saps, allò...
4: Se podré vendre, clar.
0: Perdona, però els Swifties realment estan bojos també. Tu també, Lillo, però els Swifties, vull dir, perquè qui t'assegura que algun dels instruments, elements d'aquestes deixalles hagin passat per les mans de la Taylor Swift?
1: Exacte. A més, com si hagués passat per les seves mans un tap d'ampolla. Pa qui lo quieres? O sea,
0: bueno,
1: de malalt.
0: Bueno, pel valor emocional.
3: Claro, per la gent que té col·lecció.
1: A mi la basura de Taylor Swift.
0: Clar, però tu imagina't que és el casament de Melendi.
1: No, t'asseguro que no li agafo la basura.
4: Anda que no. Li recull la caca amb les mans.
1: Me la recull ell a mi.
0: I passem de les escombraries del casament de Taylor Swift a l'àudio viral del dia.
2: Sí, i tenim una mica d'onada de calor i una de les maneres de solucionar-ho és refrescar-se. La piscina va molt bé.
0: Sí, és veritat.
2: Si no la tens, Sergi...
4: Sí, ja.
2: Quan vius a una zona de platja, pots anar a la platja. No. Passa que no t'agrada la platja.
4: Està ple de gentussa.
2: Clar, no t'agrada la platja perquè ets tonto. Llavors has d'intentar que et passi un dia de platja que sigui no com el del senyor que sentirem ara, que es diu Baldomero,
4: vale.
2: A qui la seva dona, la Macarena, li va detectar un comportament estrany a la platja.
5: Ha ido a buscar agua 3 veces.
6: No, que tenia sed.
5: Ni tenia sed ni nada. Le ha dado la vuelta a toda la playa. O estás mirando o te estás exhibiendo. Una de dos. No, me grabes. O estás mirando o te estás exhibiendo. Y te voy a decir una cosa. Seguirte no creo que te estés exhibiendo porque con ese cuerpecito no hay nada que mostrar. Así que dejas de hacer
6: turismo. ¿Pero si he tardado 5 minutos?
5: Dejas de hacer turismo ya porque hasta los guiris de ahí al lado van a aprender a hablar español del escándalo público que yo te voy a montar.
6: Entonces no puedes ir a buscar agua.
5: Tú no vas a ningún sitio.
6: Pues, déjame llamar a Miguelito.
5: Tú te echas en esa maca ya porque el sol no te va a calentar lo que yo te voy a calentar.
0: Però què té de dolent abandonar la tovallola i anar a fer una mica de passeig per la platja, si això és pel cor, no?
2: Però que, clar, una cosa és anar a caminar per la vora del mar, que és el mateix, però és més dissimulat, i l'altra és anar constantment a...
0: Fer de boier.
4: Sí. Segurament en zones molt concretes, no? No hi ha un grup de tios, no?
0: Ara, m'agrada molt l'amenaça de la seva senyora, que per cert és molt controladora i militar.
4: Sí. Però què ve que s'insulta,
3: En andalús?
0: Sí. No, però això que li ha dit de... Los guiris que estan aquí van a aprender español de la que te voy a montar.
4: El sol no te va a calentar lo que te voy a calentar
1: yo. És que tenen una gràcia. M'encanten.
3: I con ese cuerpo escombro descarto que te estés exhibiendo també és molt brillant,
0: Sí, un dia parlarem també d'aquesta gent que tot el dia està sense samarreta pels jocs.
7: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig.

0: Cada setmana el Xavi Cazorla fa una recerca minuciosa de totes les pífies que han fet els integrants del programa. Arriben les relliscades al Patina Codina.
1: Que difícil.
2: Aquesta setmana ha passat un fenomen molt estrany, i és que hem explicat coses aquí al programa i us dic una cosa, si a nosaltres mateixos no ens ha acabat de fer el pes el que ens expliquem entre nosaltres, imagineu a la gent de casa.
1: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
0: Vale, deixa'm aquí. Vale. No, he rebut un missatge, perdona.
3: No, per mi.
1: No, que deixeu sempre sol.
0: No, és veritat.
4: Serà
0: no
4: interessa lo que dice.
0: No.
5: Correcto.
6: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va.
1: Explotado la tierra.
6: Si hi ha un tio encara allà, pues que me'l passin.
0: Molt bé. Doncs,
7: no sé,
8: per tant, una vez. Han sido dos veces.
0: Puté tot el Joan Dausà, que ja no juga al Jo Mai Mai, perquè també li va portar problemes amb la Judit.
3: A mi m'encanta jugar al Jo Mai Mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
0: Exclusiva. Però és que no, tampoc cal recollir-ho tot. Ja. Hi ha vegades que ja està. És una història que té un inici, un
4: sí,
0: final.
4: Entre no recollir-ho i deixar 10 segons de silenci.
0: A vegades és pitjor dir, molt bé, Sergi, seguim. No sé, ja està.
6: Sí, sí. Està bé.
0: Tens raó, Cazorra. Jo crec que a vegades hem de reconsiderar si allò que hem explicat és d'especial interès o és una qüestió irrellevant.
2: L'altre dia la Mar va agafar un moment en què estàvem parlant de bicicletes i ens ho estàvem passant bé aquí tots i ho va convertir en una mena de moment eròtic.
0: No, jo que he sigut, ja sé que tinc un passat ciclista, això ja ho sabeu. Yeah. No, inflau la roda, que ho fas amb aquella, amb aquella bomboneta.
2: Ui, que hi ha gent que punxa i segueixen, canviar la roda i segueixen.
0: Sí, sí.
2: Vés-te'n a casa si has punxat, home.
0: Sí. Sí.
9: Sé muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
0: I digues.
3: A mi em dóna molt de gust quan la roda està ben inflada.
9: Oi. Jo he
3: d'anar amb bici, vaig amb bici a l'estartit. I quan està dura.
4: Sí, senyora. Oh.
10: Què diu ara, què diu? Mare Déu. No.
4: Sí, quin gust que dona.
3: A mi m'agrada molt tocar la roda.
4: Rico.
3: I allò, saps? I llavors la bici ja va molt ràpida. Oh. I és com...
1: Oh, és que quan està inflada i dura, va, sí. Oh. I pots anar ràpid?
3: No.
4: Mar s'excita amb una bicicleta.
11: Dios, está muy salida.
0: Sí, és veritat que
3: tret de context
0: sona una mica malament, però jo vaig entendre perfectament
3: quan la roda
0: la bicicleta està erecta sobre l'asfalt.
3: Exacte.
0: Aniria per aquí el tema.
2: I no deixem del tot el Tour de França, perquè acabarem amb una trucada que vam fer al Ramon, un veí del poble de l'Ernest, de Sant Miquel de Balanyà. El vam trucar perquè el Tour passava per allà, i el Tour sí que va passar per allà, però la trucada no va sortir molt bé.
0: Ramon Bonet, bon dia. Estigues per mi, Ramon, si us plau.
12: Baixa una mica.
13: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
0: Escolta, Ramon. Ramon, estàs en directe, cariño.
12: Ah. Sí,
0: però van 10
12: minuts de retard,
14: chama. Què dius? Calla hondo, toma que estàs ja.
0: Chino, bon dia, Ramon.
15: ¿Dónde está? No lo veo.
0: Ramon.
15: Mira.
0: Ramon,
16: pues...
3: Quin caos.
17: Això és jauja.
0: Ramon, pots... Ramon!
3: Que susto.
0: Ramon, estigues per mi i allunya't del merder una mica, tio, que no se sent res.
12: Vale. Un moment, que d'allò. Estic aquí amb menció ja.
18: Vale. Vamos allá, ¿no?
0: Il·lusió, no, a Sant Miquel de Balanyà, perquè avui el Tour de França a la 1:22 passarà pel nostre poble de 1.300 habitants.
17: Molt
0: bé. Ramon.
12: Ernest, et sento molt baix, però bueno, et prim.
6: Increïble.
0: Jo que pensava que deixaríem el pavelló ben amunt.
4: Que va acabar el Tour i encara estàvem intentant parlar amb aquest senyor.
0: No, a més, és que té delicte perquè just abans d'entrar en tele li vaig dir, entrem ja.
6: Sí, és veritat.
0: Sí, que estigues al tanto que entrem ja. Doncs no, és igual, ja estava de festa. Portaven ja 4 cerveses a les 10 del matí.
2: Va durar més la trucada que el temps que va estar el Tour passant.
0: Sí,
2: per
0: senyor.
2: Sant Miquel de Balanyà.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Bèstia.
0: Acabem, Cazorla.
2: Sí, amb totes les pífies juntetes.
0: Els maratonins. Perdona, al revés, els mataronins.
6: Però està molt bé.
0: Fugeixes? No sé com es diu, és igual.
2: Fugeixes. Esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
3: Mariano, cuéntale a los oyentes.
0: Pincho al poble de l'Albert Pedrol.
6: Sí. Tens alguna amiga, Albert? Perquè el...
2: Sí, Alan, sí.
6: Però no, no, no, per mi no.
0: Per mi
6: no. Dic per l'Ernest.
0: Escolta'm una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
3: I també el polític George Bush, d'Estats Units. Amb...
0: George Bush.
3: George Bush.
2: Perquè van ser les 24 hores de dia.
0: Què?
2: Les pitjors de la meva vida.
3: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
0: Escolta, 1-0 hi va guanyar Portugal. Portugal, mira, Portugal.
1: Doncs aquest equip era el de l'Andrés Iniesta.
2: Ha dicho Andrés.
1: Bueno, porque en catalán es Andrés.
0: D'on ets, Oriol?
5: Jo del Cuber.
0: Ah, val. Avui t'hem enganxat, eh?
5: Pues sí.
0: Ets una mica despistadot.
5: Una mica què?
3: Estic més al dia que vosaltres.
2: Molt bé, Marimar.
3: No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin
0: Sin Marimar.
1: Et dius...
7: Aquí i en la Xina popular.
16: Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: Molt bé, amb els germans Serrasolses, bons amics del programa, no fa gaire els vam entrevistar a la fàbrica Estrella d'Am, toquen de peus a terra i tenen aquesta capacitat de connectar amb la seva sensibilitat i la seva bona música amb tots nosaltres. Això era tot el que ens queda i és la pregunta que li vull fer a la Mònica Usart.
1: Hola! Però
0: primer de tot, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé.
1: Bé? Sí, molt bé.
0: Divendres?
1: Divendres.
0: Cap de setmana?
1: Sí.
0: Tinc un cap de setmana mogut perquè avui punxo a la Festa Major de Vinyoles, a la comarca d'Osona, molt a prop d'on viu la teva família, a la zona de les Masies, Sant Hipòlit de Voltregà.
1: Sí, molt bé.
0: I demà al poble del Pedrol, que he quedat per sopar amb ell i tot. Demà punxo a la Festa Major d'Esparreguera.
1: Quina enveja! A quina hora?
0: Bueno, punxo venir, no? Sí, però jo em sopar a premi, si vols venir.
1: Ja, ostres. No pinta malament,
0: No pinta malament, no?
1: O pinta molt malament, pinta, no sé què dir.
0: O pinta molt bé, pinta molt bé, pinta molt bé. No, i això, tot el que ens queda, la pregunta seria, quan ens queda de calor? Ja estàs veient els mapes una mica aquest descens de temperatures,
1: sí,
0: però abans ha de pujar tot, Abans...
1: Sí, sí. No, primer ha de baixar, tenim aquesta baixada entre avui i demà, serà una baixada, una treva, podríem dir, un parell de dies, de respirar una mica millor, amb una calor menys sufocant, sense rècords, avui com a molt podríem tenir algun 40 cap a punt, però la resta de punts de l'interior entre 34 i 38 graus. Ja sé que sembla que faci riure,
0: oi? Com a molt un 40, saps?
1: Sí, sí, sí. Bueno. Quan fa 25 anys no teníem mai 40.
0: Ja, ja,
1: si
0: jo me'n recordo.
1: I ara, en canvi, donem gràcies a un dia que no en tenim. I a partir de diumenge, fixa't, t'ensenyo una gràfica que explico a la gent, és una pujada progressiva de les temperatures, almenys fins dimarts, dimecres de la setmana que ve, que és quan toquen sostre i quan podríem tenir valors més alts dels que hem tingut aquests últims dies. Per tant, ja veurem si cauen de nou, que probablement sí, si això es compleix, cauran de nou rècords de temperatures màximes, per tant, calor molt intensa de nou la setmana que ve. Avui amb alguns núvols ara al matí, algun primer ruixat en punts del Pirineu de Lleida i a la tarda s'estendrà cap a la resta del Pirineu i també sectors del Prepirineu i també vent del sud-est, que ho faran força, sobretot durant la tarda a moltes comarques i, com dèiem, aquestes temperatures més suportables avui demà, però més altes a partir de diumenge. I ara mateix entre 25 i 28 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 15 a Puigcerdà, 25 a Oliana i 26 a Roses.
0: Doncs ens anirem entrenant per intentar combatre aquesta calor i sobretot ens hi anirem acostumant perquè crec que serà una dinàmica, una tònica la qual doncs anirà repetint. Mònica Usart, farem el que puguem i moltes gràcies
1: que
0: pel temps.
1: Fins ara.
0: Vinga, doncs com que tenim l'estiu aquí amb aquesta intensitat i amb aquestes temperatures extremes, ho hem de combatre amb la bona música d'estiu. Kevin Little amb Turn Me On sonant al Matina Codina de seguida les notícies a RAC 105, 10 de juliol, divendres. Ole, ole, ole, ole, ole.
2: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Una cançó exòtica amb traces africanes, com ens agrada aquest Tot millor, la veritat, boníssim, eh? Hòstia, feia dies que no l'escoltava i se m'ha posat de nassos. Com un cafè a primera hora del matí. Pirip, pirip. Això és Ràdio en directe, RAC 105. Bon dia, bona hora, gràcies per sintonitzar-nos. I ara us actualitzem. Heu de saber una mica quines són les notícies del dia, així que ho fem en format ràpid i distret. Heu de saber aquesta hora que a Almeria han mort almenys 12 persones en un gran incendi forestal que continua actiu a aquesta hora, segons la Junta d'Andalusia. També hi ha almenys mitja dotzena de ferits. El foc crema en una zona muntanyosa al nord-est d'Almeria i ja hi treballen uns 200 bombers. En canvi, Catalunya, gràcies a Déu, continua sense focs actius després que s'hagi tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà. Havia revifat, però els bombers l'han aplacat de seguida i ja s'ha aixecat el confinament de 21.000 veïns. Avui de nou hi ha risc d'incendi a tot el país i 9 espais naturals tancats. I l'Audiència Nacional ha incorporat al cas Kitchen les gravacions avançades pels nostres companys del món a RAC1 que assenyalen Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal. El jutge ha requerit els àudios a l'emissora i la policia els investigarà. Això obre la porta a imputar-los a tots dos. En futbol, a França és la primera semifinalista del Mundial després de guanyar 2-0 al Marroc. Kylian Mbappé va fallar un penal, però va marcar el primer gol i va donar l'assistència del segon, que va marcar, per cert, Dembélé. La victòria s'ha celebrat a París, però sense cap incident remarcable. L'equip francès s'enfrontarà ara a Espanya o Bèlgica, que juguen avui a les 9 del vespre. Déu-n'hi-do. França ja espera les semifinals, veurem què passa avui en aquest Espanya-Bèlgica. I si avui es fessin eleccions a casa nostra, atenció amb això, Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya. Segons el CEO, Junts cau en picat i Aliança podria disputar-li la segona plaça Esquerra, que també puja. El PSC s'imposaria, però perdent alguns diputats i podria governar amb un tripartit d'esquerres. I el Consell General de Graduats Socials nega que ara hi hagi més baixes laborals per frau. Això s'ha dit després que el líder del PP definís aquest augment com un càncer. En un informe, l'entitat que agrupa els experts en la matèria assenyala l'envelliment i la saturació del sistema sanitari. I Donald Trump va canviar d'opinió sobre el govern espanyol després de saber que ampliarà el pressupost de defensa fins al 2,1% del producte interior brut. L'increment ja se sabia, Pedro Sánchez, però ho va explicar a la cimera de l'OTAN i va convèncer el president dels Estats Units. Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes. En música, avui tenim nou disc dels Rolling Stones, amb temes inèdits i versions d'altres temes mítics d'Amy Winehouse i Chuck Berry. Per cert que Love of Lesbian estrena col·laboració amb Judith Nederman com a part del comiat dels de Santi Balmes. I el Tour de França ha quedat pràcticament vist per sentència en menys d'una setmana perquè Tadej Pogacar va atacar a 4 quilòmetres de coronar el Tourmalet i va endur-se l'etapa en solitari. El seu avantatge sobre Jonas Vingegaard és de 2 minuts i 38 segons. L'etapa d'avui és plana de 170 quilòmetres. Pel que fa al temps, avui i demà afluixa la calor, però a partir de diumenge torna a pujar la temperatura i es podrien tornar a batre rècords de cara a la setmana que ve. Per tant, oblideu-vos de refrescada almenys 6 o 7 dies. Me cago en l'ou, quina calor que fot, hosti, tu. 6 i 36. Feu una pausa de refrigeració, d'hidratació, que es diu en el món del futbol, i tornem de seguida.
1: Això és el Matina Codina i estem tan de moda

0: Sí.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
2: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
1: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
2: Ah, sí?
1: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
2: Jo no, però en Beethoven sí. Va, Bet.
3: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento Long Drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
5: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
6: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
7: Això només passa.
8: Ja tardes.
9: Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
10: Hello.
9: Diu, què hacen un tenedor y un cuchillo en el hospital?
10: Ay.
9: Y porque la cuchara sopera.
10: Oh! Ay, me encanta. Mira ves.
11: ¿Para qué Jack Sparrow quiere 500 kilos de harina?
10: Oh, ¿por qué?
11: Para pan, pan, para pan, pan, para pan, pan, para pan.
10: Sí, para pan, para pan, pan, para pan.
12: ¿Cómo es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
10: Sorprèn-me.
12: Sikauspov.
13: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
10: Oh, no! Aquest és una mica, pasticoset.
14: Que pesa, que pesa.
10: Sí, sí, sí. Oh.
15: Ja tardes.
16: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
15: a RAC 105.
16: Amb l'Enric Font.

0: Falten només 9 dies per la gran final del Mundial. Ja tenim el primer semifinalista del Mundial, que és França, que hi va derrotar 2-0 al Marroc. Avui juga Espanya contra Bèlgica i aquí teníem la Shakira amb l'himne oficial de la Copa del Món al costat de Bornaboy, una cançó que ens té enganxadíssims i que serà un número aquest estiu. De fet, ara mateix és el número del món. Aquest Dai Dai. Bon dia, Marc Puga.
1: Molt bon dia, Catalunya. Què tal?
0: Bé, home, estem de...
2: Julio!
1: Això, estem de Julio i estem de Mundial, però no només això. Avui és un divendres molt especial.
0: Digue-ho.
1: Per què? Què passa, a més del Mundial?
0: Ui, ja.
1: Que avui és la semifinal, primera semifinal de Tocar-me suena i...
0: És increïble com arribes a ser insistent amb el tema, eh?
1: No sóc insistent, són notícies.
0: La gent
1: i...
0: ja ho sap.
1: No, la gent... Pues, i la gent no sap què és el Mundial.
0: No
1: és
0: sap...
1: que, clar...
0: Jo he dit resultats, he dit novetats.
1: Avui juguen al
0: ja,
1: Mundial.
0: Ja se sabia.
1: Però...
0: Va, què passa?
1: I avui
0: què?
1: També fan el concert de Operació Triunfo al Palau Sant Jordi.
0: Ah, molt bé, home.
1: Ah, compte, home.
0: Si a tu et fa feliç això, jo estic al teu costat,
1: molt
0: ja
1: més
0: saps.
1: Que el Mundial, t'ho asseguro.
0: Què anava a dir? No han canviat l'hora, de Tocar-me suena?
1: No, home, no.
0: Doncs no la mirarà ningú.
1: Ja t'ho diré.
0: Bueno, tu sí.
1: No, ja t'ho diré.
0: Però
1: no, no
0: la gent estarà mirant Espanya a Bèlgica.
1: Ja t'ho diré.
0: Ja veurem qui guanya les audiències.
1: No, vale. Ja t'ho diré. Si mira gent Tocar-me suena.
0: Dilluns ho repassem.
1: I tant,
0: escolta, com et pinta el cap de setmana, Marc? Què fas aquest
1: molt
0: cap de setmana?
1: Molt mogut. Moltes coses.
0: No, perquè el cap de setmana passat vas fer un repòs espiritual, vas fer una mena de retir, no?
1: Em vaig avorrir com una mona. Aquest cap de setmana, en canvi, tinc molts plans d'oci.
0: Quedarà tot supercompensat,
1: sí,
0: no?
1: Dinar, sopars, ho veureu al meu Instagram, que segur que jo ho penjo tot. Llavors, dinar, sopars, concert, molta cosa, molta cosa.
0: Vinga, doncs va, fem una crida perquè la gent et segueixi.
1: Home, sí, va, que hem d'arribar als 10K.
0: Arroba Marc Puga, amb 3 As, Marc Puga, I seguireu, si us interessa la seva vida, ho explica tot, la Marc Puga, les seves xarxes socials. És increïble.
1: Vull dir,
0: com et talles els cabells, no? Per exemple, estàs emocionada, i ara en parlarem, per la mort de Bonnie Tyler, i ho vas comentar també al teu Instagram.
1: Sí, emocionada no de bo,
0: Bueno, emocionada de pena.
1: Sí, estic trista. A més, a l'Instagram hi vaig penjar just el vídeo on jo vaig estar al concert de Bonnie Tyler a Madrid fa 2 anys. I em vaig posar, perquè Bonnie Tyler, ara ho explicarem, canta la cançó de la meva boda, del meu casament. Llavors,
0: del teu casament, que encara no saps amb qui et casaràs.
1: No, però ja comença a haver algun candidat.
0: No t'anticipis, Mar, no tinguis tanta pressa.
1: No és pressa, és planificació.
0: Jo no aguanto tanta intensitat. Per tant, tirem endavant amb el programa i les efemèrides del dia.
1: Vinga, va! El 1947 va passar això. Ai. Es va veure per primera vegada un ovni a Argentina. Quina efemèride, eh?
0: Sí, però un ovni és un objecte volador no identificat. No vol dir que sigui un extraterrestre.
1: Bueno, ja, però un ovni. Cadascú que es pensi el que vol. Vinga, el 10 de juliol del 2019 es va construir l'últim model del vehicle Volkswagen Escarbat.
0: M'encanta l'Escarbat,
1: sí.
0: El Beetle.
1: El Bocho, no? És conegut com el Bocho, he llegit.
0: Jo l'indic Beetle.
1: Ah, doncs el Beetle. Després de 81 anys en producció per l'empresa.
0: Quin és el teu cotxe preferit, Marc Puga?
1: Ai, mira, no ho
0: sé.
1: No t'agraden
0: els cotxes?
1: Els veig tots iguals. El meu pare, pobret, sempre em diu: ai, te gusta este cotxe, te gusta... I dic: papa, és que los veo todos iguales. De veritat, a mi em regales un Ford, un Ferrari, i és que quedo igual. O el típic tio de... mira que cotxe. És que no...
0: Ja veiem una fanàtica de l'automoció, la Marc Puga. No, a mi cada vegada més m'agraden, per exemple, els SUVs, saps? Que és aquesta mena de 4x4 i tal. Jo, el pròxim cotxe que tingui serà un SUV, ja t'ho dic ara.
1: Doncs vinga.
0: Ole, va.
1: Me gusta el futbol. El 1960, l'estadi del PSG es juga la primera final de l'Eurocopa de la història.
3: Pero hace tanta calor.
1: Calor.
0: A fe de Déu si fot calor. Digues,
1: mare de Déu, últimament tenim efemèrides d'onades de calor històriques. I a mi això m'encanta perquè sempre penso, aviam si les superem.
0: No, segur.
1: Espero que no. El 1970 es registra la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Europa, va ser a Grècia, i va ser de 48 graus. Déu-n'hi-do.
0: A Catalunya hem arribat als 44, no estem tan lluny,
1: no
0: eh?
1: No estem tan lluny de Grècia.
0: I ha dit la Mònica, així en plan bona notícia, que avui com a molt s'assoliran els 40 graus a Ponent.
1: Que horror.
0: Com si fos una bona notícia, hòstia, que ens estem tornant bojos. Què
1: va,
0: més?
1: Va, posem música d'atenció perquè va ser un 10 de juliol del 97 quan la banda terrorista ETA va sequestrar Miguel Ángel Blanco.
0: Uf.
1: No és una efemèride bonica, però sí que va ser història, per tant, la recordem.
0: A casa, i crec que tots els espanyols ho van seguir, va ser una cosa agònica, tremenda, i que va acabar fatal.
1: Absolutament.
0: Aniversaris, va, quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, avui Salvador Espriu hagués fet 113 anys.
0: Home.
1: I ho diem perquè és un mite.
0: I tant.
1: També avui la Sofia Vergara fa 54,
0: mítica.
1: La Maria José Cantudo, actriu, en fa 75, el tenor Jonas Kaufmann en fa 57 i acabarem amb l'actriu Ruth Gabriel, que en fa 51.
0: Doncs felicitats a tots també, als oients del programa, que celebreu alguna efemèride, alguna cosa bonica. Ferran Aràndiga, bon dia, guapo.
2: Bon dia, com esteu?
0: Bé, estem de conya, com sempre, aquí al programa. Com està el trànsit? Estan bé els conductors o no?
2: Doncs els conductors no ho sé, però de moment les carreteres de moment no detecten cap accident ni avaria, però sí que a hores d'ara parlem ja d'alguns trams amb retencions habituals. Per exemple, a les dues rondes de Barcelona ja circula amb retencions en sentit sud, per exemple, a la ronda de Dalt, on ja hi ha retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també ja hi ha cues entre el Fòrum i la Barceloneta. I per últim, pel que fa al Llobregat, on ja tenim un tram amb molta intensitat durant 4 quilòmetres, concretament a la B23, també cap a Barcelona, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Quin és el hit? Bueno, avui, indiscutiblement, ja sé quin és el hit per sortir del llit, perquè ja fa dies que em dius que aquesta és la cançó de la teva vida, la cançó de la teva boda, i ara...
1: La cançó del meu casament. I ahir ens va deixar la dona que ha composat, no, aquesta cançó, sí. Ha fet la banda sonora del casament de la Mar Puga. Ella és Bonnie Tyler. Ens ha deixat amb 75 anys, després d'estar, ho hem comentat aquí, amb un coma induït, però no pareix que va sortir malament. El cas és que s'ha mort, ja no hi és llei de vida, per tant, avui per ella, escoltem la cançó de la teva boda, total.

0: per la galesa que ens ha deixat a l'edat de 75 anys. I és curiós que ho ha fet l'any d'un eclipsi total mundial, que serà el 12 d'agost. La vida està plena de casualitats, a vegades, Mar Puga? Per cert, en quin moment del casament sonaria aquesta cançó?
1: Buah, sonarà heavy a la despedida soltera, en plan allà karaoke, a pleno pulmó, amb les amigues, allò... Després me la versionarà família, amics, tal, així, de sorpresa.
0: Veig que ningú podrà triar res del teu casament,
1: Finalment farem un ball pepino amb el meu estimat marit.
0: Que has dit abans, per cert, que ha quedat una mica desapercebut, que hi ha candidats.
1: Ja comencen a candidats, Com sabeu, ja he superat el mal de cor. El dia 4 de juny vam fer un clec a la vida, vam dir fins aquí.
0: Sí.
1: Em vaig dir, no tornes a plorar. I no ho he fet, I vaig dir, ja està. No, ja està, ja he canviat el xip.
0: T'has curat.
1: Pasado pisado. La vaig cantar i vaig dir, pues pasado pisado. Sí, anem endavant.
0: Què podem explicar d'aquests candidats? Quants n'hi ha, per exemple?
1: No, aquí ja no entro. Però,
0: no
1: torno a sentir il·lusions.
0: Més d'un i menys de tres, per exemple?
1: Sí. Podem dir que sí.
0: No és una cosa exagerada.
1: No us penseu.
0: No és allò de locutora busca esposo.
1: Entre un i dos, podem dir.
0: Entre un i dos. Bueno, n'hi ha un que balla, veig. N'hi ha un que no t'acaba de convèncer.
1: Hi ha un que em convé però no m'agrada. I un que no em convé però m'agrada.
0: Ai, la vida sempre té aquestes merdes. 7 minuts i les 7 del matí. Tu mateixa resol el tema dels astres.
1: Vinga, va.
0: Què, el zodíac? Va, som-hi.
1: Si avui ets verge, la sort premiarà la teva constància. Allò que semblava complicat començarà a aclarir-se i una oportunitat inesperada farà que acabis el dia amb un gran somriure. Si ets lleó, el teu magnetisme serà impossible d'ignorar. És un dia ideal per fer nous contactes, compartir idees o atrevir-te amb aquell repte que tens pendents. Les bones vibracions t'acompanyaran. I si ets peix, la intuïció serà el teu millor aliat. Una casualitat o una decisió presa amb el cor avui et pot portar una sorpresa agradable.
0: Bravo, molt bé.
1: Avui és dia 10, Ernest. Dia 10 que simbolitza nous començaments i objectius assolits. Diuen que és un número rodó que convida a tancar etapes i obrir-ne de noves. Mira, just del que parlàvem. Potser avui no trobaràs un cofre ple d'or, però sí una oportunitat que portaves temps esperant i val la pena que t'arrisquis.
0: Doncs ulls ben oberts.
1: Ah, sí, compta avui.
0: I és el segon dia seguit que diem que ens hem de tirar a la piscina,
1: Sí.
0: Per tant, no sé què espereu, família.
1: És estiu, família.
0: Sí. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida ja amb l'equip titular, el completo del Matí de Codina, per seguir-vos despertant avui amb un programa de traca i mocador.
1: Ai.
0: 2 minuts.
2: Matí de Codina!
3: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Marant, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un culet Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
6: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
7: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro, només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: El 28 de març del 2004.
9: I el número de la sort, el...
10: 4.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Tina Codina Best Moments.
11: Però està molt bé. Maria, fugeixes? No sé com es diu, és igual.
12: Fuges. Esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
1: Mariano, cuéntale a los oyentes.
13: El
0: Escolta'm una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
1: I també el polític George Bush, d'Estats Units.
0: Amb... George Bush.
1: George Bush.
12: Perquè van ser les 24 hores de dia.
0: Què?
12: Les pitjors de la meva vida.
13: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
12: Doncs aquest equip era el de l'Andrés Iniesta.
14: Ha dicho Andrés.
12: Bueno, porque en catalán es Andrés.
13: No. Estic més al dia que vosaltres.
12: Molt bé, Marimar.
13: Sigo ràpida. No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Marimar.
12: Sin Marimar. Et dius...
15: Aquí i en la Xina popular...
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
16: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Estiu a RAC 105.
1: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Som unes tasses egípcies, no? És una cosa així exòtica, de DJ Goja amb Jason Derulo. Serà una de les cançons de l'estiu i una de les grans apostes de RAC 105, Mi Chico. I jo, de fet, vull saludar a mis chicos, ara.
1: Que
0: els més matiners de la ràdio ja són aquí. Bon dia, Sergi Ferrer. És mentida això dels més matiners. Hi ha gent, hi ha, per exemple, a Catalunya Informació.
2: Bastant
0: hi ha
2: més,
0: gent treballant tota la matinada.
1: Ui, sí, ara que els escolto a les publis teves, Ernest, i de RAC1, quan passen les dues coses, quin ritme porten a Catalunya Informació, Mare de Déu, Senyor Verge Santíssima, quin mèrit!
0: Que tu també estàs acostumat a anar a tota velocitat.
1: Ah, home, l'ostrell.
0: No, per exemple, el Francesc, tu ho entens, això, Francesc.
3: Que... No sé si ho estàs dient amb la ironia que et caracteritza, però, escolta'm, és que vosaltres parleu massa ràpid.
1: Sí. Nosaltres aquí anem ràpids, a RAC1 van ràpid, a l'ostrell va ràpid.
0: Clar,
1: aquella gent està explicant coses que van passar el dimarts de la setmana passada. De l'olens que van.
0: Què dius? I per què creus que és això?
1: Perquè són funcionaris i no tenen cap por de perdre la seva feina.
0: Ara.
1: I és una cosa...
0: No creus que és una manera de ser més eloqüents en el discurs, una cosa que s'entengui més la notícia...
1: Són grans oradors i grans informadors.
0: És el to de Catalunya Informació tota la vida.
1: Si no és molt urgent, tampoc tens per què córrer.
0: Exacte.
1: Vinga, ara són les 7 i 3.
0: Han de quadrar amb el rellotge, també, perquè han d'anar a dos quarts.
1: Correcte.
0: I a vegades és com que van dilatant les notícies perquè, si no, els hi sobra temps.
3: I de vegades no tens la següent notícia, llavors, mentre dones una, vas buscant els papers de l'altra...
1: No hi ha ni sintonia. No hi ha ni tècnic. Jo me'ls imagino apretant un botó, corrents a l'estudi i dient la notícia. Pobre gent.
0: A tot això ja no sé qui ha saludat. Alan Lillo, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, Mar Puga.
2: Bon dia.
0: I bon dia, Xavi Cazorla.
5: Hola.
0: Que està fent una cosa molt de tieta, que és treure les ulleres de la funda.
5: Sí.
0: I se les està posant en directe.
2: És una senyora.
5: Bé, no està lleig amb les ulleres.
0: Abans d'entrar en matèria amb la infopuga de Mar Puga, volia saber si la teva sogra, Alan Lillo, bon dia.
4: Bon dia.
0: Per fer seguiment, si obrim un meló, l'hem d'anar a seguir.
5: Sí. Sisplau.
0: Llavors, ha tornat, teòricament ahir marxava ja cap a la seva terra natal, Còrdoba. No sé si ha arribat ja.
4: Ha arribat.
0: Bravo.
4: M'he encarregat personalment de que així fos.
0: Què vol dir això? Que l'has portat no, per la samarreta fins a l'aeroport?
4: No?
6: El dueño d'esto que se lo lleve.
4: Fins al tren.
0: Fins al tren.
2: Pobre senyora.
4: Vaig amb petja i vaig tancar les portes i vaig fer el com abans, que es fa... Ale, ja pots arrencar.
1: Arranca!
4: Conductor.
1: A un tren,
5: No paris fins a Còrdoba.
4: Sí.
0: Ha arribat bé, sí.
4: No sé, suposo.
2: Ah, no us ha avisat?
0: No t'ha dit res. Doncs ja està.
4: Ja t'ho diré el Nadal, que és quan vaig jo cap allà.
0: Uf.
2: Tots feliços.
0: Vols que vingui? Jo t'acompanyo.
4: Vols venir a Nadal?
0: T'acompanyo. Jo no he passat mai un... Calla, animal. No he passat mai un Nadal a Còrdoba.
4: Escolta,
0: no, i així tu estaries desconnectant.
4: Sí, i tant.
0: Estava allà amb el puret i tal.
2: Pues desconnectant, amb la sogra i amb l'Ernest per Nadal.
1: Bones converses. No sabries cap a quina banda de la taula parlar.
0: No, sé no parlar de feina una estona, també. Marc Puga, va.
2: 3 de marzo, 4 de abril.
0: De què ens parles avui?
2: Doncs de Sant Fermí, no, us parlo.
0: I per què? Per què sona de Sant Fermí?
2: No sé.
0: M'he equivocat jo.
2: Podem canviar, posa una...
0: Jo crec que m'he equivocat jo.
2: Crec que sí.
4: Vinga, pot dir una.
2: El Tribunal de Berlín, que ha condemnat a cadena perpètua a un metge, que rico, de 41 anys, especialitzat en cures pal·liatives. Sí, i per què?
5: Per què?
2: Doncs després de declarar-lo culpable d'haver assassinat a 15 pacients.
1: És veritat que la música de Sant Fermín no llegava amb la notícia.
2: No, per això m'he quedat una mica així. No sé si explica alguna anècdota de Navarra.
0: Tu trobes que és oportú començar a l'hora de 7 a 8 explicant que hi ha un metge que s'ha carregat 15 persones,
2: no? Home, em sembla molt heavy, no? A Berlín. Entre el setembre del 2021 i el juliol del
0: 2024. Ha vist que Crims funciona, Carles, ha vist que Crims funciona i ara et vol copiar.
5: Estan intentant copiar. On has dit que ha passat això?
2: A Berlín.
5: A Berlín. No tinc més informació.
4: No et surt res, per Berlín.
2: Segons la investigació, el metge el que feia era aprofitar les visites mèdiques al domicili, ahir anava a les cases, saps? Allò, ai va, te vengo a curar.
0: Toc,
2: i administrava una combinació de sedants i relaxants musculars, provocant una aturada respiratòria en pocs minuts.
0: Què té de divertir la notícia?
2: Entre les víctimes, 12 dones i 3 homes. Home, em sembla molt heavy, però que un metge...
0: No, heavy sí, però divertit.
2: Bueno, és que no és divertit.
6: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril...
2: Per això no hi ha mus divertida, hi ha mus tensió. Bueno, me sembla molt curiós.
1: Va, parla'ns de les víctimes.
2: Aneu, vigileu, perquè els metges... Pues, no,
0: ara ets
2: no,
0: la meva mare, tot. De cop i volta.
2: No, perquè jo no pensava que un metge et pot matar. I és veritat que hi ha molt boig suelto. I a mi jo tinc molta por i vaig pensar, pues, ho explico.
0: Ara ja penses que el teu metge et vol matar, no?
2: Home, no, el Mariano no em matarà. No em matarà el Mariano.
1: Mira, matar no, però l'Helena va anar l'altre dia al metge. Ai, perquè feia mal al peu. Un moment. I va començar a demanar els símptomes perquè té tendinitis al peu i va anar que li confirmés. I segons ella li anava dient, el tio amb la pantalla oberta i enfocada a ella, sense amagar-se'n, amb el xat GPT obert.
0: No. Eh?
1: Dolor muscular, no sé què. Li fa mal quan trepitja, ta. I el tio va mirar les respostes i va dir, això és tendinitis.
2: Què?
1: Amb dos collons.
0: Hola.
1: Estem en mans...
0: Però és que ho fa bé, el ChatGPT, no és conya.
1: Ja, però, home, però llavors no estudis 10 anys de carrera.
5: Hauria volat que el ChatGPT hagués dit, tiene tirititi. Tere-titi.
7: Perdona, el ChatGPT no ho fa bé.
0: No, sí que ho fa bé.
7: Últimament tot el que li consulto s'equivoca i llavors li dius que s'ha equivocat i diu, tens raó.
2: Sí, Toni, estic amb tu.
0: Jo l'altre dia, mira, una anècdota personal molt ràpida, eh? Vaig a canviar música, estic fort.
1: Posa Sant Fermín.
7: O Poll Iruma. El pianista Chico. No.
0: L'altre dia se'm va inflamar un gangli de l'aixella. I em feia mal.
2: Ai, no, quina por.
0: I em feia mal. I em vaig ratllar.
2: Home, clar.
0: I li vaig dir al ChatGPT tal, i em va dir, tens alguna ferida a la mà, al braç o alguna cosa? I m'havia fet una ferida el dia abans, sortint del cotxe amb una roca, em vaig fer mal a la mà.
7: Hola.
0: I em va passar.
5: Amb una roca?
1: Que vas aparcar boca avall al cotxe?
0: No, vaig anar a casa del Jair Domínguez, que té una casa que una és de pedra i un aparcament, exacte.
7: Me'n recordo, Vas deixar el cotxe?
0: Un aparcament.
7: Semblaves el Tom Cruise a Missió Impossible.
0: Molt estret, i vaig sortir i vaig picar amb la mà amb unes roques que té allà.
2: I ja no tens gangli inflamat.
0: No. Ah. Ja està, era això.
1: Punto. No, ens quedem més tranquils. No, l'últim que volem és que tinguis els ganglis inflamats.
2: Clar.
0: Sigui inflamada una altra cosa, després d'aguantar-vos tota la temporada. Perquè ja...
1: Que maco, això.
7: Ja sé per on vas.
0: Sort que ha quedat només 10 programes, no?
1: 11.

0: David Tabaret, que és un mallorquí que canta aquest Hot Summer Night amb tu, Ibiza, o la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
2: Cazorla, ja me podries repassar a mi.
3: Això després.
2: Ai,
3: no descartem res.
0: Quina angúnia, aquest assetjament sexual.
2: És que ell se hace el remoró, però en el fondo també quiere.
0: Tingues fe, és l'últim que es perd.
3: Va, comencem parlant del Mundial. Ahir França va guanyar-li al Marroc 2-0. De moment, aquesta nit a França no s'han rebentat hòsties uns i altres, però deixem-los una estona, perquè encara... Fins les 9, jo crec que
2: ja tens... Mare de Déu, França-Marroc, O sigui, valga la redundància.
3: No sabia quién era uno y quién era el otro, realmente.
2: Exactament.
3: Calleu. Se confundían entre ellos, se pasaba la pelota
4: no
3: entre
4: ellos. No és veritat.
2: Que jugaven amb patinet elèctric.
4: Xavi, avança.
3: Sisplau, deixeu-me continuar.
0: Torna a Badalona.
3: Aquesta nit juga a Espanya amb Bèlgica a les 9 de la nit. Això vol dir que tenim opcions de sentir a Juan Carlos Rivero.
2: Home.
3: I per això us porto alguns dels highlights de l'últim partit, que va intentar acostar-se als més joves amb el tema del 6-7.
0: Sí.
3: Però això ho ha intentat ja varias vegades, pero no le acaba de sortir.
5: Se me ha pasado ya el minuto 67. Mira que tengo recomendaciones para decir 67, pero se me ha pasado. Estamos en el 72. Es que
0: qué tonto
5: son
0: eres.
5: Muchas cosas.
6: Espérate al 76. Es. Vale, igual.
5: Y le digo al revés. Cristiano está ahí a todo lo que pueda pescar, sean chanquetes o lubinas.
3: ¿Eh? ¿Qué?
5: No me acordaba de más pescado. Juega Ferran.
0: Aquest senyor, la senyora és el narrador de Televisió Espanyola dels partits del Mundial, que a mi m'agrada molt que el Toni Clapés li diu Doña Rogelia, que m'encanta. Té demència aquest senyor,
3: No ho sé.
0: Té un problema cognitiu, ja ho sabeu.
3: Xanquetes i lubines, i no recordava més peixos que aquests.
7: Bueno, és que escoltar aquest senyor per la tele ara és com tornar als anys 70.
0: Sí. A més, perdona, si no has pogut colar el 6-7 en aquesta transmissió, fes-ho a la següent.
3: Espera.
0: I tu apuntes amb gran allà i punto i ningú se n'adentarà, no?
4: Tampoc ningú dirà, home, ha passat el 67 i no has dit 6-7. Me'n vaig a la font.
3: I no deixem

0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Tanto de futbol, ¿no? Podría invitar al Chiringuito.
3: Sí.
2: A comentar el Mundial, ¿no? Ahí está, vale, exclusiva. Venga.
4: Vale, no sé, parece, no sé. Josep, que es, le gusta Argentina porque su madre es argentina.
2: Paco Bullo, sí.
4: Sí, la madre de Netanyahu.
2: La madre de Netanyahu
4: es argentina.
2: Ah, no, no sabía
5: aquest,
2: esto, sí.
5: Aquest referent, sí, de veritat, ningú l'entén.
3: Però, de fet, la madre...
4: De
3: la madre
4: a mi en el Chiringuito tampoco me entiende nadie, yeah. Josep.
2: Vamos a hacer una cosa, cállate, ¿vale?
5: Sí.
4: Sí.
5: Mira, vale, gràcies. Josep.
3: Són polacs.
5: Acabem repassant l'actualitat, Xavi Cazorla, amb una mala notícia. Sí. Tu mateix.
3: Ahir va traspassar la Bonnie Tyler als 75 anys.
5: Oh!
3: I com a homenatge, doncs, hem recuperat una de les millors versions que s'han fet mai d'aquest Total Eclipse of the Heart, i que realment crec que us farà dubtar de si és la versió original de la Bonnie Tyler o és una versió.
2: Aviam, aviam, posa-la.

0: A mi aquesta és la versió que més m'identifica, perquè jo la canto exactament igual.
1: Sí, amb el Neva.
0: Què diu a la lletra? No ho saps pas, tu.
1: There is no one, never, never, no.
2: Cançó Boomer.
3: Posa-la després.
0: Hòstia.
3: Aquesta, eh?
0: El pitjor homenatge que s'ha fet mai a la Bonnie Tyler, la que vam de, sí, de fer aquí al Matí de Cuina.
1: L'hem matat dos cops en 24 hores.
4: I si no us importa, m'agradaria fer un minut de silenci per la bona de la
0: Bonnie. Sí, avui sí.
4: És una gran... Bueno, era una grandíssima artista i una gran i un gran bollo d'aquests industrials d'aquests...
1: Ah, sí. Els Bonis.
4: De màquina d'esnacs.
1: El Boni i el Tigreton.
3: Ah, sí que és bo, sí.
1: Quants referents.
0: Fem, la, fem el minut de silenci i seguim. Quan comença el minut?
4: Està començant ja. Espera, espera, no siguis impacient, collons, que et veig amb el ratolí amb el peix, hòstia.
2: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
5: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
6: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
1: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. El 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
5: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es.
6: Xarxa Ford de Catalunya.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
9: Ja comença a fer-se clar.

0: sempre és una molt bona notícia que tornin els catarres i poder cantar en català cançons tan bones, tan melòdiques, tan il·lusionants com aquest diumenge sense drama. Tot i que a mi em costa, el diumenge sempre és un dia que dius, estàs allà al sofà i dius, tant de bon podés quedar aquí un parell de dies més.
1: Sí. Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Truquem l'Òscar, que en fa 8 i és mig anglès. Aquest seria el titular.
2: Hola.
0: Hola, què hi ha, l'Òscar, per aquí?
3: Hello.
2: Sí, sí, ara s'hi posa.
0: Me'l passes? Com et dius tu?
2: Jo, Laura.
0: Ets la mare, eh, Laura?
2: Sí.
0: Molt bé, un petonet des del Matina Codina. Passa'm el nano.
4: Laura.
2: Òscar.
0: Òscar.
2: Viola.
0: Hola. Hola, carinyo. Mira, no sé si em coneixes. Em dic Ernest Codina. Et truco en directe des de la ràdio, des de RAC 105. Saps qui som o som uns desconeguts per tu?
5: Sí.
0: Ens escoltes a vegades quan vas al col·le?
5: Sí.
0: I ara què, estàs de vacances?
5: Sí.
0: Però és el teu aniversari, no?
5: Sí,
0: fas
5: el 12 de juliol.
0: El 12 de juliol. Ah, clar, és diumenge, no hi serem. Doncs et som els primers de felicitar-te!
6: Hola! Òscar!
3: Per molts anys, Òscar!
0: Escolta, hi ha plans de celebració aquest cap de setmana, Òscar? Faràs alguna cosa? Has demanat als teus pares, per exemple, que et portin a menjar gnocchis, que m'han dit que t'agraden molt, els gnocchis, els gnocchis, els gnocchis.
6: Gnocchis, gnocchis.
0: Jo li dic gnocchi.
6: Ja, però ell no sabrà què és.
3: Gnocchi! Jo ni
0: xihuà. Anireu a menjar gnocchis aquest cap de setmana?
5: Jo faré una barbacoa.
0: Ah, sí? Però, la faràs tu, l'encendràs tu. Nando, què hi hem de posar en aquesta barbacoa?
7: A veure, ja has de tirar una mica de xai, Valen. Una mica de... T'agrada la Peppa Pig?
5: No.
7: Valen, doncs llavors tirarem porc, també, Valen.
6: Pobre.
0: Oh, escolta'm, que vas néixer a Anglaterra i fa 2 anys que vius a la Costa Brava. A quin poble de la Costa Brava?
2: On vius?
5: A la Santa Cristina
0: d'Aro. Santa Cristina d'Aro. Calla, nen, que vinc a punxar el dia 24 per la festa major. Epa! A Santa Cristina d'Aro.
6: Apunta tu.
0: Em vindràs a saludar, Òscar?
5: Sí.
0: Sí, eh?
6: Digue-li que sí a aquest senyor, que així penja abans.
0: Em fa molta il·lusió.
6: Brava.
0: Òscar, un petonet de part de tota la família, eh? Aviam, viu aquí. La Luna i la Nube, que són les dues gosses, i també tota la família, la mama, el papa, la Nora, l'Eliot, la Luna i la Nube, també.
6: Sí,
0: t'estimem molt, Òscar, nosaltres també, i que sàpigues que acabes de guanyar 50 euros per canviar a qualsevol de les botigues de Montsinteriors. No sé si ens podries acomiadar en anglès, per exemple, que suposo que el parles, l'anglès, Òscar.
5: Sí, doncs... puc dir anglès a tu.
2: Digue-li alguna cosa en anglès.
5: Hello, how are you?
0: I'm fine, thanks. Thanks. Happy birthday, my friend.
8: Oh, my lord.
0: Enjoy your weekend, right?
8: Efectivament, wonder.
5: Thank you very much.
0: Oh, you're Hola. Welcome. Que vagi molt bé, carinyo.
6: Quina conversa, tu. Pell de gallina. M'aguantes. Banc Sabadell.
0: 7:25.
1: Quan t'independitzes, et canvies de pis, et cases, tens un fill o dos, obres un restaurant o una casa rural, tu vas canviant, casa teva també, i nosaltres ens hi adaptem. A Montse Interiors trobaràs més de 19.000 solucions i moltes ganes d'ajudar-te. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com.

0: Què us sembla aquest duet sorprenent, eh? Madonna i Sabrina Carpenter, la reina del pop amb la dona més viral, i aquest Bring Your Love. 2:02.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Males notícies pels que no us agrada la calor, perquè sí que és veritat. Mònica, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que avui hi ha un petit retrocés dels termòmetres, del mercuri. M'agrada molt dir del mercuri.
2: Sí, senyor. Avui demà, sí, i a partir de diumenge...
0: Què?
2: Torna a pujar.
0: Cagada l'hemos?
2: La temperatura, sí, i tocarà sostre entre dimarts i dimecres de la setmana.
0: No, és que es posi casc, si ha de tocar sostre.
2: Sí, fins i tot amb valors que poden superar els d'aquesta setmana. Ja ho anirem seguint perquè podríem tenir nous rècords a mitjans de la setmana que ve. Però, de moment, aquesta treva avui demà, amb una temperatura, podríem dir, més suportable, amb un ambient menys sufocant. Temperatures màximes aquest migdia de 34 a 38 graus a les comarques interiors. Podríem tenir encara algun 40 cap a les comarques de Ponent.
0: Que suau la temperatura.
2: Ja.
3: Bé, gràcies.
2: Ara donem gràcies si no arribem als 40, sí. Fa 25 anys no arribàvem mai cap estiu. Imagineu-vos com està pujant la temperatura. Però avui demà, en principi, poques temperatures de 40 graus, però el diumenge una altra vegada amunt que va. Ara al matí amb alguns núvols, algun primer ruixat al Pirineu de Lleida, que després a la tarda s'estendrà cap a la resta de Pirineu i també algun sector
0: si
2: del Pirineu.
0: Per tot Catalunya aquest ruixat, hòstia.
2: I es manté l'avís moderat de calor a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues i Pla d'Urgell, i també al Vallès, al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. I a la tarda amb vent del sud-est que bufaran força moltes comarques. Demà de nou matí tranquil, tarda amb algun ruixat al Pirineu i diumenge sense pluja i amb temperatures que, com dèiem, tornen a pujar. I ara mateix entre 24 i 27 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 24 a Perafita i 25 a Mataró.
0: Gràcies, fins després.
2: Adéu.
1: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: La informació sempre és bona si ens la dona la Mariona.
4: És bona.
0: Atenció amb aquest debut a l'alineació titular del matí de Codina. Mariona Martínez ens explica les notícies a aquesta hora del matí. I comencem dient que... Bueno, que hi ha una mala notícia. De fet, hi ha 12 morts a un incendi forestal a Almeria.
5: Doncs sí, el foc crema des d'ahir la tarda al municipi de Los Gallardos i va començar després de la caiguda d'un cable elèctric. Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones. A més, també hi ha mitja dotzena de ferits. Ara mateix hi ha prop de 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar l'incendi. D'altra banda, Catalunya, però, continua sense focs actius després de l'ensura aquesta nit a l'incendi de Guimarà, que va revifar. En total ha deixat unes 330 hectàrees calcinades. Més enllà dels incendis, l'Audiència Nacional ha accedit a incorporar la investigació del cas Kitchen, les converses entre Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo, que es va avançar al món a RAC1. Ara el jutge podria obrir una causa separada que imputi Cospedal i també Mariano Rajoy.
0: Uah!
5: Clatallot dels experts en dret al treball, Alberto Núñez Feijóo, per haver titllat de càncer l'augment de baixes laborals. Feijóo va insinuar que era conseqüència d'un mal ús de les baixes. Ara un informe assegura que es deu a la saturació del sistema sanitari i a l'envelliment de la població.
0: Clar.
5: Avui que ha sortit el nou i esperadíssim disc dels Rolling Stones.
0: Home, Rolling Stones.
4: Home, aquests no agafen la baixa, eh?
5: Es diu Foreign Tongues, en dia que també arrenca el Festival Portaferrada i ho farà amb Jordi Savall.
0: Molt bé. Engie seria... No, Engie no, eh?
4: Sí, Engie. Californication. Sí, no,
0: Però això està al nou disc de Rolling Stone?
6: No sé, a mi m'agradaven els Beatles. Si t'agrada la música de veritat, eres de Beatles.
4: Gràcies, Toni.
0: Mariona, moltes gràcies. Hem de canviar l'eslògan, però, perquè he dit la informació sempre és bona, si la dona la Mariona, i hem començat parlant de 12 morts
4: no
0: a Almeria.
4: O que endreci les notícies diferents.
0: Tremendo fail.
5: Podria haver començat pel Rolling Stone.
4: Pel Rolling Stone. Sí.
0: Gràcies, fins després, Mariona.
5: Fins
0: ara tornem.
7: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble. Tu tries. Matina Codina a RAC 105.
1: RAC 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
10: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
9: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
10: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
9: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
3: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
11: Escupi.
3: Avui en fem servir moltes més.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
3: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
12: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: No podràs canviar d'emissora.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Hi ha molts Volkswagens a les carreteres o no faran aràndiga el trànsit? Endavant. Bon dia.
2: Bon dia, doncs de moment continuem la jornada d'avui divendres. Destaquem que tenim encara una avaria activa a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que en direcció a Barcelona ens ho talla un carril de circulació i provoca fins a 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a retencions habituals, continuen actives al vessant Llobregat, amb congestió també per l'A2 des de Pallejà, al Besòs, cues al Nus de la Trinitat i també a les dues rondes en sentit sud i, per últim, al Vallès, cues a la AP7, en aquest cas en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà i també per la C58 amb retencions en direcció al Nus de la Trinitat des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: Aquesta frase de ganxa, ganxo, no em robis el ventilador, perquè de mort no mor ningú, però que fa molta calor, en plan de calor sí que la puc palmar. Per tant, no te'n portis això, Banda Neon, Búhos i Mont DJ amb una de les cançons de l'estiu que es diu El Ventilador.
1: Bueno, hi ha prou de la mentida del ventilador, també, que el ventilador no fa res.
2: Que no?
1: El ventilador. L'únic que fa és remoure l'aire calent.
0: No, per tant, tu creus que haurien d'haver fet una cançó que es digués aire condicionat?
1: Exacte, sí. Exacte, ens estan enredant.
0: Bé, la rombeta catalana que ens ha portat a la miscel·lània d'entreteniment.
3: Delícies sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: I obrim la llauna d'aquest bloc amb el titular d'Impacte, Sergi Ferrer.
4: Ens anem a l'Argentina perquè estem en un vol d'instrucció en una avioneta, és a dir, un monitor, un instructor de vol, sí. I una persona que vol aprendre a pilotar avions.
0: Correcte.
4: I estava una noia que portava unes quantes hores de vol intentant aprendre, no? Com unes pràctiques de cotxe, però ja a l'aire.
5: Molt bé.
4: Mira, podem sentir el moment.
0: Sí.
4: No? Ui, ui, tal, esquerra,
6: no
4: dreta.
6: No serien golpes, si una mujer tendría que estar dando golpes.
4: No, silenci, calla.
6: ¿Cómo va a haver una mujer piloto?
0: Deixem explicar la notícia.
4: I de sobte, l'instructor es treu el cinturó de seguretat, s'aixeca de l'avioneta, camina al passadís que hi ha molt poc espai, abans de la porta aquella lateral típica per on salten els paracaigudistes,
5: sí.
4: Mira la noia i li diu, ja saps què fer, continua tu.
5: Què?
4: I salta.
5: No!
4: I salta en marxa.
5: Què dius, tio?
4: La noia de 22 anys es queda sola al comandament de l'avió, en xoc absolut. El tio salta sense paracaigudes.
0: Aquest tio ha vist molt Karate Kid.
4: Estem parlant, lamentablement, d'un tio que va decidir treure's la vida en aquell mateix instant.
5: Estic flipant.
4: I va saltar de l'avió. I la noia...
0: Què vols dir treure's la vida?
4: Que s'ha suïcidat, que no ha saltat amb paracaigudes.
5: És molt fàcil d'entendre.
4: Que sí.
0: Hòstia, jo...
4: Per això t'he volgut frenar, perquè jo també havia entès que la notícia...
0: Estava convençut que era en plan...
4: No, no.
0: Ja ho has après tot. Saps què vull dir?
4: Jo m'acomiado aquí.
0: Sí,
4: doncs,
0: és com... Em tiro un paracaigudes i tu aterres l'avió perquè...
4: El tio va decidir que era el moment...
5: Que mal parit, també, el tio, no?
4: Per això, ja,
2: en plan, mata-te tu, saps? Però no amb
0: és que
2: un avió.
0: M'ha recordat una mica el boig de German Wings, aquell pilot, no sé si
4: sí,
0: ho recordeu.
4: De dir, vull marxar jo, marxareu tots amb mi. Doncs la noia va dir, not my time, i va agafar els comandaments de l'avió, i va mantenir la calma, i va aconseguir aterrar l'aeronau.
0: Bravo! Campiona!
2: Poderosa.
4: Va aconseguir aterrar-la de manera segura. Llavors, hem de lamentar, per una banda, un senyor que, evidentment, se li va anar l'olla i el que sigui, però, per l'altra, una tia que, de sobte... Home, imagina tu, a mi em passaria amb el cotxe, les pràctiques de cotxe. Segurament ja hagués volcat. Sí. Imagina't amb un avió.
0: Jo, a mi em fan això i aterro sobre una pista de diarrea. Ja t'ho dic ara.
4: Hòstia, Ernest.
6: Que rico.
4: Sí.
0: 4 minuts i... Avui, perdoneu per la imatge.
4: No.
0: Bon dia, Marc Puga.
7: Hello.
0: Atenció, perquè tenim novetats sobre el biòpic de la vida de Britney Spears.
7: Yes.
2: El projecte continua en desenvolupament a Universal Pictures i estarà basat en les memòries de la Britney Spears. Es titula The Woman in Me, que és un dels llibres més venuts dels últims anys, que és doncs, un biòpic sobre la seva vida, que parla dels inicis de l'estrella del pop, la relació que va tenir amb Justin Timberlake, la pressió de la fama, la tutela legal, bé, tota aquesta història...
0: Quan es va rapar, aquell moment que es va rapar, per exemple, sortirà, suposo.
2: I és notícia que ja té guionista aquest biòpic amb la incorporació de Liv Meriwether com a guionista, que Meriwether és coneguda...
4: Per què t'ha costat més dir Liv que Meriwether?
2: Perquè estava concentrada en el cognom. Coneguda per la sèrie New Girl o per treballs com The Dropout o Dying for Sex. I, a més, la pel·lícula estarà dirigida per John M. Chu, responsable de The Wicked i produïda per Mark Platt.
0: Hi ha gent bona, hi ha panoja aquí.
2: Hi ha pressupost, sí. De moment no sabem data d'estrena, ni actors, ni actrius.
1: No entenc que diguis els noms de tothom, que no coneixem a ningú.
2: Segur que hi ha gent que sí, perquè són famosos.
0: Ah, Toni.
1: Bueno, escolta, i els guionistes com es diuen?
0: Però que està bé saber que hi ha gent de...
6: La de vestuari.
4: És la de New Girl, que la sèrie és molt bona, així que us la recomano.
0: Has dit data d'estrena, per cert?
2: No, que no hi ha ni data d'estrena, ni actors, ni res, però que està en desenvolupament ja.
6: Quedem pendents.
0: Molt bé. Segueix el rastre.
2: És que passo de vosaltres, menys de tu, Ernest.
0: Segueix el rastre d'aquesta informació.
2: I tant que el seguiré.
0: Carinyo meu, mentrestant, mentre tu segueixes investigant sobre el biòpic de Britney Spears, Xavi Cazorla, quin és l'àudio viral del dia?
6: Us porto un tall del meu gènere preferit, que són nois argentins que envien àudios a noies per missatge d'Instagram, per DM. Aquest intenta colar una mica una metàfora amb cotxes, amb marques de cotxes. Jo dedueixo que és una persona que li agraden molt els cotxes i intenta des del principi colar que ell és una marca.
8: Te lo grafico de esta manera. Yo soy una Ferrari, ¿se entiende? Entonces, si yo te hablé y si yo te hablé a vos, ¿no? Y vos no digo que no me veas como una Ferrari, pero no te intriga como subirte a mi auto y ver qué onda, es como que nadie insiste siendo una Ferrari. O sea, ¿cuántas personas compran una Ferrari? Una en un millón. No sé, yo por ejemplo, ¿no? O sea, los audios que te mandé, o sea, cómo me expresé, para mí es como único, ¿entendés? Y desde el otro lugar no pueden como ver eso, y no te estoy juzgando, ¿no? Te digo como con mi manera de pensar. No te intriga desde tu corazón, es como que no ya como que no puedo insistir, perquè és com...
0: Se m'està fent bola, Cazorla, la veritat. Quin personatge, no?
6: Uf, una Ferrari.
2: És que fan bola sempre.
6: Que... Creieu que porta bé que la noia no li està fent cas? O no?
4: Sí, és des de l'esportivitat.
2: Està molt tranquil.
6: No, em sembla mentida, però encara hi ha una cloenda per recordar una mica més que és un Ferrari. Una.
8: No puc insistir, perquè és com... ¿Quién rechazaría subirse a una Ferrari?
0: Ha passat.
8: O sea, otro lo grafico. Soy $1,000,000. ¿Quién rechazaría $1,000,000? Nadie.
2: Ah, val.
0: A més, per insistència, per pesat, per repetició de metàfora, jo ja t'oblido. O sigui, et bloquejo i mai més m'envies un àudio.
6: No sé si és més fantasma dir que ets un Ferrari o que ets $1,000,000, eh?
4: Ja.
6: Cuidao.
4: També, amb la inflació i Hisenda, això se't queden 4 duros.
0: A vosaltres que aneu de Fórmula 1, el Ferrari és el millor? Hauria d'haver dit una altra marca.
5: Hauria d'haver dit Red Bull, per exemple.
4: Sí. Soy un Red Bull.
0: Sí, no, soy un coche de la escudería Red Bull. Ah, Cazorla, moltes gràcies.
3: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas. Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten, a Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten, 100% pensat per a tu.
0: Us avanço que avui l'Alan Lillo em dedica la cançó Boomer a mi.
2: Ah, sí?
0: Ara ho entendreu, ara ho entendreu. Paciència.
7: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. Hola. I ara us ofereix aquesta secció. Estàs escoltant la cançó Boomer de l'Alan Lillo.
9: Sí, senyor!
0: Bon dia, Lillo.
9: Dispara, Ernest, dispara!
4: Ostres!
9: L'ambient està calent. L'ambient està molt calent.
2: Uf, que rico.
9: Sexy. I com sempre...
0: Ara ho enteneu, per dir-ho.
9: Els divendres a la cançó Boomer... Tirem de clàssics del dance i aquesta dels French Affair no podia faltar. Any 2001...

0: Millo, oh! gràcies. Oh! La veritat, he tornat a la meva època de començar a sortir a festa. Jo tenia 16 anys quan va sortir aquesta cançó i m'anava al Keeper de Manlleu, al Canal, que era un open air, que eren unes carpes, escolta, de veritat, brutal. I és increïble que, efectivament, el francès és un idioma molt sexy, no?
1: Sí, molt, eh?
0: Perquè no és el mateix dir bon dia que bonjour, no? No és el mateix dir esmorzar que petit dejeuner, no?
1: Oh!
0: Què més? Croissant.
2: Omelette.
3: Boulangerie.
4: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
5: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
4: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
0: Per cert que aquesta nit teniu dosi de Remember Dance al ritme de la nit amb l'Etruguet de 9 a 12 i demà dissabte també, mentre us arregleu, aneu cap a sopar o després dels postres.
6: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: 10 i les 8. Tornen les anàlisis honestes dels partits del Mundial amb la mundialfòbia del Sergi Ferrer.
7: Oh, no! Tiene el pito torcido.
8: No es verdad.
7: Sí que es verdad.
8: Cállate, hormiga fascista.
7: Cállate tú, desgraciado de izquierda.
8: Oh, no. ¡Ojo! No havia discutit mai amb una formiga.
7: Sí,
8: calleu! Poso el guaca-guaca perquè estic cansat del Daida. Llavors, ara us explicaré amb músiques d'esports molt altes i jo cridant bastant més de lo habitual els quatre partits de les, dels quarts de final, no de les semis, dels quarts de final.
0: Dels quarts de final. Doncs comencem repassant el França-Marroc.
8: Ahir es va disputar un interessantíssim França-Marroc, un partit que tenia una única cosa bona, que era que París quedés completament destruït després del partit, cosa que des d'aquí no només no condemnem, sinó que encoratgem poderosament. Finalment no va poder ser. Els francesos han deixat de fer l'única cosa que agradava a tothom, que és matar-se entre ells.
1: Oh.
8: França i Marroc, la paràlisi del son dels votants d'Aliança Catalana. La gran dificultat del partit era decidir quin dels dos equips et queia pitjor. Al final van passar els francesos gràcies a un gol d'Mbappé i un de Dembélé, que és un cas d'èxit del model inclusiu per gent amb clares dificultats cognitives.
0: Partit que es produirà aquesta nit a les 9, Espanya-Bèlgica.
8: Si fossis un bròquil, on estudiaries? A un col·le de Brussel·les.
7: Oh, que malo.
8: Aquest acudit de merda servirà a Juan Carlos Rivero per tapar una nova narració putrefacta que faci avergonyar periodistes d'aquí i d'allà. Espanya contra Bèlgica, la sangria contra la xocolata, Franco contra Puigdemont. Els dos països deixen d'enfrontar-se a les sales de judici per encarar una passada semifinals per determinar qui té la bandera més avorrida. Si Bèlgica, que és a l'Alemanya però vertical, o Espanya, que és la senyera si fas molt de zoom. Ole, ole, diuen els belgues quan parlen flamenc.
9: Ole, ole.
8: Catalufo el que no vote, diu Gabriel Rufián. Espanyol, si perdeu avui sempre podeu anar a buscar refugi a la Casa de la República.
0: La meva eliminatòria preferida, Noruega contra Inglaterra.
8: L'Europa guapa i l'Europa lletja es mediran els membres en un apassionant partit on els vikingos intentaran un cop més arrasar els anglesos i enviar-los al mar d'on mai haurien d'haver sortit. Dos països que competeixen per veure qui té la gastronomia més similar al menú d'un hospital de barri pobre.
1: Ostres.
8: Que bo, sardina fermentada, posi'm en tres. L'Sporting de Balconing contra el Suïcidis Futbol Club. Tios de metre 90, rossos i guapos, cara a cara contra tios de metre 90 amb la boca com un teclat Yamaha de segona mà. L'Europa racista, valgui la redundància. Qui guanyi el partit pot triar a quin tros de terra infecta, freda i amb menys hores de sol que una línia de metro poden seguir fent la seva vida.
1: Carai.
8: Escolta, Mar, vols un nòrdic al teu llit? Doncs te jodes, que estem a 45 graus.
9: No, clar, no el vull.
0: Doncs demà a les 11 serà aquest Noruega-Anglaterra i també Argentina-Suïssa.
8: Suïssa arriba a quarts i es fa la mateixa pregunta que quan miren un mapa d'Europa. Jo què faig aquí amb tota aquesta gent?
1: Ara.
8: Muntanyes de neu contra muntanyes de deute i inflació. Suïssa, un país tan equidistant que arribaria a incomodar un votant d'En Comú Podem. El país amb la ràtio més alta del món de paraules per minut contra el de la ràtio més baixa. Pregunta-li qualsevol cosa a un suís i et dirà que no vol donar la seva opinió. Pregunta-li l'hora a un argentí i hauràs de demanar festa a la feina a la Santa Turra que et pegarà qualsevol d'aquests fills de Milei. Els suïssos prometen un futbol amb un clar esperit nacional, avorrit, petit i totalment irrellevant, però amb molts diners. També els argentins prometen un futbol d'esperit nacional, grandiloquent, exagerat, pesat i amb una tendència pràcticament sexual cap a Leo Messi.
0: Oh, Sergi, fantàstic anàlisi de tots aquests enfrontaments de quarts de final de la Copa del Món.
10: Senyor, escolta, saps què fan un suís i una suïssa quan volen ser pares?
1: Què?
2: Un petit suís.
0: Ara tornem. Gràcies, Lluís.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
11: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Compartir una síndria del dia a l'estiu és el millor.
14: No ho comparteixo.
13: El que he dit?
14: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
13: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Així que el veus. Ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
16: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
17: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Verisure.
21: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
22: Matina, codina.
21: Un programa fet per persones de carn i ossos.
22: Felicitats pel programa. Veus a les...

0: com s'enganxa, eh? La mare que el va matricular, el Joan Dausà, amb aquesta cançó dedicada a la seva filla Julieta, al costat de la maduixa, i aquesta escena tan quotidiana, tan estiuenca i tan refrescant. La Julieta s'ha mullat la samarreta. Jo, si fos ella, no me la sacaria, tu. Així que després tot el dia. Un minut i es produeix el quart encierro dels Sant Fermins.
1: Ai, madre mía!
0: Ja podem connectar amb Pamplona. Ahir una amiga em preguntava si això que fem és conya. No, no, és la narració real de l'encierro.
2: Estan cantant.
0: Ja, en silenci.
3: Les Sanfermins usagu tu patró i susen du gure oña el ferrota no toi.
2: Viva! Gora!
4: No, no és aquesta que forma. Ai, Marta.
0: A veure.
5: Està prensa els noms de les...
2: Perdó.
0: Mig minut perquè comenci aquest quart encierro dels Sanfermins que narrem en directe des del Matina Codina, com sempre, des del centre de dades, Sergi Ferrer. Quins són els braus que avui intentaran matar tots els Mossos?
6: Avui gaudint de la ganaderia Álvaro Núñez, que esperem que sigui més agressiva que les últimes que han sortit. Sortiran Gavilán, amb 595 quilos,
0: bravo,
6: que és el més gordo.
0: I mai millor dit.
6: L'Asustado, el Juncoso, el Billetero i el Gruñón.
5: Asustado, este es tonto. Ya se ve que el toro tonto.
7: Correcte, a mi m'agrada el billet de nou, perquè és on portes els diners.
6: Són tres toros d'aquesta llista que he dit, que van repetir l'any passat, cosa que m'ha sorprès, perquè jo pensava que els mataven a tots.
0: Ay, ja. Un segon, xupinazo, no, xupinazo.
5: Parguela.
2: Pobret.
0: Comença aquest quart encierro. Per cert, a Ferrer, ahir va haver ferits, dius?
6: Sí, hi ha tres ingressats, un alemany, per asta de toro, una persona que va caure i es va fracturar el front i el nas, i un madrileny que va ser mal al genoll.
8: No se calla ni debajo el agua.
5: Qué pesado es, macho, que venga su familia.
8: Los toros han abierto ya las compuertas, llegan los corredores, ahí están, se han juntado todos, estamos en la cuesta de Santo Domingo, Manolo.
5: Primeras tostas.
2: El que va primer va bastant fort,
6: Ja molta més gent avui, pot ser?
0: Sí.
2: Sí, bastant més.
5: ¿Por qué viernes, coño?
1: És al·lucinant. Els toros estan anant a tota velocitat. Sí. Estem molt pendents.
0: Jordi Grau, és un detall que volia comentar jo mateix, que avui van més ràpid els toros. Estan corrent amb molta més mala llet. Hi ha hagut algunes caigudes, però de moment sembla que no són greus.
9: Sí, senyor, de moment a la Font de Canaletes no hi ha ningú.
1: Gràcies, Víctor Pazzi. Atenció, que els braus estan a punt de tocar. I a la corba d'estafeta, han aplastat els braus a 3 o 4 corredors a l'hora.
2: I entre ells també,
0: els toros han xocat contra una paret dels carrers de Pamplona.
9: Sí, però és una paret de pla dur que hem posat. No patiu.
2: Oh, vale, no li ha passat res, al toro.
9: No, està tot bé.
2: A ell se li arrencava el cap.
6: Un d'aquests ha mort.
0: Escolta, Mar, està passant una mica allò que havies dit ahir, que han quedat un parell de braus, han quedat enrere de la resta del grup.
2: Això acostuma a ser molt interessant perquè l'encierro dura més i no t'esperes, bueno, ara s'estan tornant a juntar, però no t'esperes els toros que tenen darrere i acostumen a haver més caigudes com estem veient.
8: Se están amontonando todos los corredores, están cayendo muchísimo y eso genera pues una gran bola de gente con la que pasan por encima los toros, Atención, porque esto puede ser un autèntico drama.
0: Avui hi haurà més ferits. Està passant el que va dir Xavi Pardo, que és que a mesura que avança la setmana hi ha més gent.
6: Una altra caiguda i trepitjada.
0: I la gent va pitjor, també. Sergi, què ha passat?
6: Un toro negre de 600 quilos ha decidit passar per sobre d'un senyor.
5: Racista.
6: I ara estan passant, sí, moltes caigudes avui, Ernest. Està sent divertidíssim.
8: Atención, porque están llegando ya a la plaza. Estamos en el túnel. Sobretot que no se haga un tapón en el túnel.
6: Això sí m'ha sabut greu.
8: A mi el que no me gusta es que hay corredores del Barça, ¿no? No entiendo la camiseta del Barça aquí. ¿Qué pinta, vale? Está bien, tú. ¿Qué más?
0: Mar Puga, com a descendent navarresa, què t'ha semblat aquest encierro?
2: M'està agradant, és que no ha acabat. Compte que no han entrat tots. Han entrat 8, ara venen els 4 últims.
7: Ara llegan los últimos y los van a dirigir ya al túnel de la plaza.
5: Mira este, qué pelotas que tiene, macho.
7: Y ya que se vaya.
2: Ha sigut el més llarg que hem vist fins al moment. 2 minuts 32.
0: Això jo...
10: 2 minuts 32 segundos.
5: Ja ho havíem dit, nena.
2: Aquí estem més al dia. Oh, havia sigut xulo, havia sigut molt xulo, perquè han hagut moltes caigudes tant de toros com de persones. Esperem que ningú s'hagi fet mal, evidentment, però ha sigut d'aquests encierros que estàs allà, que estàs ficat. Fins avui el millor.
6: Ostres, mira, aquest nano que estan enfocant a la tele, hi ha un tio amb la samarreta del Bilbao, crec que és, que l'han matat. L'han assassinat, un toro ha vingut i se l'han portat.
0: Avui la veritat és que ha estat molt més violenta, hi ha hagut moltes més caigudes, alguna cornada fins i tot. I aquests toros jo crec que els han marejat molt més. Els veig molt més esbarats que els altres dies, eh?
2: Sí, han sortit molt nerviosos aquests toros. I ja es veia, per com corrien i tal.
0: Deixeu-me que per acabar busqui l'apunt de Lluís Canut, que t'he vist mirant fixament la pantalla, però sense pronunciar ni un mot. Què estaves pensant, Lluís?
11: De pedra, no és maco jugar aquesta festeta que fan aquí amb les baquetes, aquestes que fan aquí amb els corredors i tal. Em sembla que és un exercici com de germano entre la vida animal i la humana.
12: Tenemos que ir un any a verlo, Lluís.
11: Sí, senyor. Ronald, com estàs?
12: Muy bien, tenemos que ir a correr los encierres.
11: Sí, no sé si m'atreveixo jo. Jo seria d'aquests que m'espero a la plaça de toros.
0: Esteu tots dos una mica tuixonets.
12: No estamos para correr mucho.
0: Esteu molt para
11: podem disfressar de toro, tu i jo.
12: Qué graciosa.
0: No, bé, ho deixem aquí. Tenim un dubte, els del Matina Codina, que és que si hem de... encara queden uns quants encierros, vas dir mar fins al dia 14, no?
2: Home, queden dos.
0: Fins dimarts.
2: O sigui, queden quatre, però d'aquí al programa en queden
0: llavors,
2: dos.
0: Llavors, la pregunta... Obrim sondeig, referèndum amb els oients del programa. Vinga. Això que fem de Sant Fermín és... Ho hem de seguir fent la setmana que ve. 608-717-141.
13: 608-717-141.
6: He de dir que a nosaltres ens va molt bé fer-ho perquè hem de treballar menys. És menys contingut de redacció. Per tant, us animo
2: voteu
6: a votar
2: a favor.
6: Sí.
0: No, que la gent voti el que pensi. Ja està. Escolta'm, no, perquè més a més, escolta, ens hem passat bé i que no haguem escrit abans no vol dir que no hagi sigut un contingut meravellós.
8: Ara.
0: Gràcies a tots, companys, per aquest quart encierro.
2: Adéu, adéu.
11: Que sí, que viva Espanya.
6: Calla!

0: La Shakira, parlant de la intuïció femenina, diu: siento que empieza la acción. Tu diràs, amb 12 concerts que farà en aquest estadio Shakira de Madrid la pròxima tardor. En les últimes hores ha estat una de les imatges virals, aquesta videoconferència que va fer amb el programa La Revuelta, amb el David Broncano, amb la seva assistenta passant per darrere Jupida, intentant aturar una trucada que li entrava també a l'ordinador. Suposo que l'heu vist, i si no, sí, doncs la busqueu, perquè realment és una imatge divertida, curiosa, surrealista i molt poc pròpia d'una estrella del pop.
1: No hace gracia La Revuelta.
2: Que a l'Hormiguero venia d'invitada en persona.
1: Eso es muy divertido, l'Hormiguero.
0: Van quedar que quan estigui per aquí, perquè està als Estats Units ara, anirà a La Revuelta.
2: Claro,
0: i canviant de tema. Calla, Barranques o Tranques, no sé qui ets.
3: Tranques. Hormiga.
0: I aquests dies està passant una cosa, no sé si us n'heu adonat, que és que la gent està buscant l'ombra pel carrer tota l'estona, amb aquest solamen que fot, com en els dies de pluja, que la gent prioritza passar per sota els balcons. Ara està passant que la penya busca constantment ombra.
1: Sí,
0: tot i que hagis de creuar-te amb més gent per la vorera, però clar, és una qüestió que volem destacar avui. La gent a la recerca de les ombres, Iker.
4: Muy buenos días, bon dia, amigos del misterio.
0: Bon dia.
4: Bienvenidos a Horizonte. Por la música del programa, por favor.
0: Es que no doy alabastro.
4: Ahí está, escuchábamos al doctor Codina diciendo verdades como puños, ¿verdad?
0: Sí.
4: Gente está peleándose por las sombras de la calle. Es una especie de guerra silenciosa que aún no habíamos comentado, pero que está sucediendo.
0: Sí, señor.
4: Si nos demos cuenta.
0: Sí, señor.
4: Aceras que aparentemente están vacías, pero que si te fijas en el detalle, están llenas de gente, pero pegada a la pared. Motos que no llegan hasta la línea del semáforo en rojo porque priorizan esperar debajo de un árbol.
0: Sí que es verdad.
3: Sí,
0: que
3: están inéditas.
2: A mig carril.
4: Paradas de bus con gente pegada al techo por debajo, como el conde Drácula. Però no és l'únic misteri que hi ha en aquests dies de verano.
0: Home, doncs repassem més misteris de l'estiu. Iker,
3: endavant. Iker.
4: Me ibas a llamar Quique.
3: Iker.
0: Avanza.
4: ¿Por qué cuando vamos a la playa y nos llevamos la comida para pasar el día, lo primero que hacemos al llegar a la arena es comernos la comida?
0: Perquè som uns comilones.
4: ¿Por qué siempre que alguien dice el agua está buenísima es que está helada?
0: Oh, es verdad, es verdad.
2: Qué bueno.
4: ¿Por qué el ventilador hace ruido solo cuando intentas dormir? ¿Y por qué sudamos todo el día como cerdos si los cerdos no sudan?
0: Hòstia, quanta raó. Quants misteris.
3: M'ha agafat ganes.
0: Hòstia, això et dona per dues temporades més del programa aquest que fas a 4, no?
4: Obviamente, seguiremos investigando, amigos.
2: Podries respondre algun dels misteris de tant en tant.
4: Pues esto lo dejo para la mesa, para que comentéis vosotros, ¿verdad? Para que abráis el debate.
3: Amb el debat aquest.
4: De Horizonte, doctora Marta.
3: Doctora.
0: Vale, ¿y por qué el viernes estamos de más buen humor?
3: Claro.
4: Es verdad. ¿No? Pero fíjate que el ser humano como es, ¿no? El viernes está contento que trabaja y el domingo que es fiesta está triste.
0: Mira, un altre misteri. És que ets l'hòstia.
4: Se me caen los misterios del bolsillo.
5: Matina Codina. No ens avergonya tenir d'eslògan felicitats pel programa.
6: Felicitats pel programa.
7: Felicitats pel programa.
8: Felicitats pel programa.
5: Matina Codina a RAC 105.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra. Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
13: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
14: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
15: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
14: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: De mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
2: Sonem molt millor que la teva màquina de cafè i et despertem el doble.

0: Els grans Figaflowers, amb la cançó de l'estiu passat. La Marina està morena, la Marina està torrada, la Marina s'ha de protegir del sol i la Marina refresca. I de la Marina passem a la Mariona.
1: Bon dia.
0: Avui no hi ha el Xavi Pardo, avui hi ha la Mariona Martínez. Com t'hi estàs trobant aquí a RAC 105? Debutes, no?, davant dels micròfons d'aquesta emissora, no?
1: Debuto en aquesta planta, però no a l'emissora, eh?
2: Fixa't, vinga, molt bé.
0: O sigui, RAC 105 a la planta 3.
1: RAC 105 a la planta 3.
2: Però a mi m'agrada més la Mariona que el Pardo, eh? Al final, el Pardo se'n colla aquí.
0: No cal posicionar-se.
3: Sí que cal, és que és molt pesat, el
2: Pardo. Veritat, tu.
3: Encara estaria acabant el de 7:45, el Pardo.
0: És veritat que és un tio que li agrada... S'agrada molt. S'agrada molt, explica... O sigui, dilata molt les notícies, entra molt en detalls, i aquí anem per feina, m'entens?
3: Sí. Bueno, què li vols dir? Ja ens ha agafat confiança, ens insulta, la Mariona encara no ens insulta.
0: A més, no ens escolta segur perquè hi va anar al Cruïlla amb la qual cosa. Ara mateix aquest tio està a la fase REM.
3: Insulta el Pardo, tu, Mariona.
0: No, home, no.
1: Jo, pobra de mi.
0: Què dius, animal? A veure, no, deixa'm dir una cosa, que és que avui es jubila la Paqui.
3: Sí, senyor.
4: Que grande, la Paqui.
0: No, perquè a vegades ens pensem que els... que la ràdio és només els que estem davant del micròfon. I això és un engranatge.
5: Sí, senyor.
0: Hi ha diverses peces. Des de la gent de recepció, no?, a la gent de màrqueting, per exemple, els lingüistes, el servei d'assessorament lingüístic.
3: Són molt bona gent, també.
2: Engranatge, que xulo.
3: Sí, els companys de baix... Calla, tu, els companys de baix que vigilen, sí, que no entri, sí, gent de Catalunya Ràdio aquí a robar-nos idees. No,
6: m'han renyat avui, eh? M'han renyat, el vigilant de baix m'ha renyat avui. Perquè he entrat amb el patinet...
0: Ara em va molt bé l'anècdota aquí al mig, amb tots els agraïments. Em va de nassos.
6: Ah, perdó.
0: No.
4: Quines de casa.
0: No.
6: No, més que res, que he entrat amb el patinet i he volgut apurar allò que dius, bueno, ja que estic, i és tot pla, dic, estira
3: un ascensor, no?
6: He pujat amb el... O sigui, he arribat en marxa amb el patinet. Sí. M'ha dit, això no pots estar aquí en marxa.
0: Valia la pena.
4: Vinga, anem a explicar-li al Basté.
3: Llàstima no haver-la gravat en vídeo.
0: No, i després, evidentment, doncs la gent de la neteja. T'imagina tot això ple de brossa.
3: No, no.
0: Dels papers, perquè és

0: Perquè si una cosa tenim els de RAC 105 és que som uns marranos.
1: Som uns guards,
0: deixem tot tirat, vull dir, hi ha queixes. El Buscarons, quan arriba a les 11, sempre ens fot el toque.
1: Sempre.
0: De dir, és que som uns marranos, tio, uns desordres.
1: I la pudor que fem alguns dels membres.
2: Sí, això va mal. Doncs, a més, treballen molt bé. Vull dir que al final l'han deixat... Els estudis, si una cosa tenen, és... Sí. Que estan impoluts.
0: Sí. Pulcritud. Un petó a la Paqui, que ens
3: diuen. Gràcies, Paqui, gràcies pels croissants.
0: Tot això, exacte, tot això per agrair-te que ja hem arrasat la safata de dolç i salat que has portat. Les notícies amb la Mariona. Sempre la informació és bona si ens la dona ella, la Mariona. Tot i que avui obrim amb una molt mala notícia, una tragèdia. De fet, han mort 11 persones a Almeria en un incendi forestal que crema el municipi de Los Gallardos.
4: El foc va començar ahir a la tarda després de la caiguda d'un cable elèctric i ha obligat a desallotjar unes 1.000 persones. El Servei d'Emergències d'Andalusia ha detallat que algunes de les víctimes han mort atrapades a l'interior dels seus vehicles. També hi ha més de mitja dotzena de ferits. Ara mateix hi ha prop de 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar l'incendi que crema sense control.
0: En canvi, Catalunya continua sense focs actius després que aquesta nit s'hagi estabilitzat l'incendi de Guimarà, que havia revifat.
4: El foc va començar a cremar dimecres i, tot i que el van poder estabilitzar ràpidament, ahir es va tornar a descontrolar i ha deixat una 330 hectàrees calcinades. A més, l'incendi va obligar a confinar prop de 21.000 persones. Més enllà de Guimarà, però, la resta d'incendis grans que han cremat aquests últims dies continuen estabilitzats. I el de Pla de Manlleu, el de Gavà i el de la Bisbal d'Empordà estan controlats.
0: I això és gràcies al desplegament de més de 6.000 bombers estoics i heroics. Un aplaudiment per ells, sisplau.
1: Bravo.
3: Gràcies a la gestió del govern de la Generalitat, del govern de tothom. Visque.
0: I expliquem avui també que Aliança Catalana, això t'agradarà, Sergi, podria superar Junts per Catalunya si avui es fessin eleccions.
1: Per què m'ha d'agradar, si jo vull que desapareguin?
0: No ho sé, potser per això, digues.
4: Segons el baròmetre del CEO, Sílvia Orriols, amb entre 23 i 25 diputats, deixaria enrere el partit de Carles Puigdemont, que en trauria entre 14 i 16. Només el tripartit d'Esquerra es podria governar si les tres formacions, PSC, Esquerra i Comuns, treuen els millors resultats possibles.
0: Puigdemont li és igual perquè avui juga Espanya-Bèlgica i va amb Bèlgica, llavors avui aquesta notícia no l'ha ni llegit, ni llegit, eh? I acabem explicant que una parella brasilera ha batut el rècord del món de petons en mig minut. Això és perquè no hem competit nosaltres.
1: Clar.
0: Endavant, Mariona.
4: El Renato va basar la cara de la Nayara Roberta 195 vegades en 30 segons.
0: Que pesat.
1: Ostres, pobra Nayara.
2: Aquest tio és un guarro.
0: Quin besugo, quin besugo.
4: Ara la mateixa parella s'ha fixat l'objectiu de batre el rècord de petons en un minut. Ara el té una parella japonesa que se'n van fer 277 petons.
5: Ai, que zorra, podemos probarlo.
0: Sí, perquè home. Això que compta, és a dir, enganxar-te i desenganxar-te és un, no?
6: Clar, com fotre-li cops de martell, no? És com ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
1: combino amb una altra modalitat.
0: Mariona, volies dir alguna cosa?
4: Fins aquí.
0: Ja està, perfecte, seguim. Gràcies per aquesta tasca d'avui. Vine quan vulguis, és casa teva.
4: Gràcies a vosaltres.
0: 9 minuts dels quarts de 9, la música torna a ser protagonista RAC 105 amb Sound of Legend. És una novetat que estrenem avui, tot i que sospito que l'original la coneixeu. San Francisco!

0: Jo ja tinc les bateries al 100%, no sé vosaltres, companys, però d'unió amb aquesta versió de Sound of Legend, del clàssic original del 67 de Scott McKenzie, San Francisco. Quina meravella, tu, quines ganes de sortir de festa que tinc. 6 minuts i 8:45.
1: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
2: Hey! Temazo!
0: Què destaquem aquesta hora del matí, Xavi Cazorla?
2: Doncs mira, que dissabte passat, suposo que sabreu, no es va poder fer la cantada d'Havaneres de Calella per l'incendi a les Gavarres.
3: Sí.
2: I com estem en aquella època de l'any en què els que tenim fills estem fent malabars per intentar convèncer els avis de que se'ls quedin... Ai, no,
0: sí,
2: has d'intentar... És difícil, perquè has de... És una dosi de, avui aquest dia hem abusat dos cops aquesta setmana, anem a l'altre, vull dir que has d'anar tibant.
0: Però tampoc et trobes, no?, que hi hagi avis que s'hi neguin. A dir, no,
2: però a vegades hi ha, jo tinc un dinar. I és com, i tu, i tenen el seu dret, i tu penses...
4: Des de quan tens amics, tu?
2: Pensa, buscat-te'l un altre dia, el dinar.
0: A vegades no diuen res, però amb la cara ja paguen.
5: O àvies que tiren de sofàs, que tenen el seient reclinable, i es posen l'iPad i l'aire condicionat, i t'has de menjar tu igualment.
4: Que agafen dos aves per venir a dormir a casa teva.
6: Imagina't.
0: Després d'aquest comentari autobiògràfic, Cazorla, cap on conduïm la cosa?
2: Doncs he volgut recuperar una havanera que vaig fer amb les meves filles per... honrar justament la feina que fan els avis aquests dies, que els que treballem no tenim on deixar la canalla, o potser el casal no arriba allà a aquest horari que haurien de fer, i llavors doncs tenim uns avis preciosos.

0: Escolta'm,
1: visca! Home, visca!
0: Això entra tres qualsevol. El dia que, per exemple, els teus sogres o els teus pares no es vulguin quedar a l'Abril i l'Adriana, que acaben de fer aquesta meravellosa interpretació, tu els hi poses la panera i segur que s'entendreixen i se les queden.
2: Clar, són els nostres peluts. A mi m'agrada molt. Qui té un avi té un tresor. Us en recordeu que vaig fer?
0: Sí, sí.
2: Dolços com la mel i bons com un gelat del Carte d'Or.
3: Sí, sí. Si no ens va agradar abans, imagina't ara que és reciclat.
2: Fantàstic aquest poema.
0: Escolta, una meravella, com sempre, l'Abril i l'Adriana, que són fantàstiques, les mini col·laboradores del Matina Codina.
3: Bravo!
0: De seguida el temps amb la Mònica Usar. Fins quan aquesta calor?
4: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
5: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
4: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
0: Matina Codina.

0: Max Warren al Matina Codina, una cançó pop-rock de primer ordre, de primera divisió, com aquesta emissora, com aquest programa que t'esperta, també per anar rematant la setmana d'aquest déu de...
1: Juliau!
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mac Ambients ofereix el temps.
3: M'he comp-

0: hem escoltat Fever Dream i jo crec que el temps sí que és de com a mínim fabrícula, Mònica Usart. Estàs per mi o no, Mònica?
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, no, és que veig que no mires ni la cara ni res.
2: No l'està mirant. No, s'ha d'actuar-ne.
0: Faig preguntes i no...
2: Falta de respecte.
3: No critiqueu la Mònica, no la critiqueu.
0: No la critiquem.
1: No despistes ni un segon perquè llavors et tiren la cavalleria per sobre. Bueno, 16 anys donant servei a aquesta ràdio de la manera més impecable que he pogut i em despisto un moment...
4: Ara,
0: no riguis.
1: I em vol matar.
0: No, a veure, no, però és veritat que vens 2 minuts per hora, que et despistis, si intervens 2 minuts i et despistes un, et despistes la meitat del temps.
1: 5 vegades al dia durant 16 anys.
5: Aviam, aquí el Codina té tota la raó del món.
1: No li donis la raó.
5: Si vens un momentet i aquest momentet estàs mirant...
1: Mauri,
3: Toni, no t'hi fotis, Mònica, tu també. No us sumeu a la festa, home.
1: Gràcies, Francesc.
0: A veure, va, no, escolta'm, està fent calor, això ho sap tothom. La gran pregunta és fins quan?
1: Mira, tenim una treva avui i demà. Afluixa, molta gent diu, bueno, però continuarà fent calor. Sí, però no serà tan sufocant. Penseu que aquesta setmana hem tingut valors que han arribat als 44 graus. Avui amb prou feines arribaran als 40 en punts de ponent, entre els 33 i els 38 a la resta, i demà baixa una mica més aquesta temperatura. Quin és el problema? Que a partir de diumenge tornen a pujar els termòmetres i toquen sostre entre dimarts i dimecres, amb valors que fins i tot poden superar els d'aquesta setmana, per tant agafem aire perquè venen dies de calor molt intensa. I després sembla que a finals de setmana que ve la cosa es podria calmar i podria baixar de manera més evident la temperatura.
0: Però per normalitzar-se, no?
1: Sí,
0: per, no
1: o fins i tot una mica per sobre, però ja no seria tan extrema com aquesta setmana. Tot i això, avui es mantenen els avisos de calor moderada, la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell i també el Vallès, el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. Ara al matí amb algun ruixat al Pirineu de Lleida, a la tarda la resta de punts del Pirineu i també sectors del Prepirineu, i també ho farà el vent a partir del migdia, un vent del sud-est que es notarà amb força a moltes comarques. Com dèiem, demà baixa la temperatura, també amb alguna tronada de tarda, i diumenge sense pluja i temperatures que tornen a pujar.
0: Gràcies, bonica. Fins després. No patiu perquè ara la mar pugueu refresca tot.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
0: I és que Mar Puga, Barcelona, prepara el Nadal en plena onada de calor. Què? I a tu no hi ha una notícia que et posi més contenta. Què?
4: Mira, puja el Luis Miguel.
2: Que bé entra això ara.
0: No, perdona, Alberto Romero, sempre ho explico en aquest programa, ell diu que escolta la Maria Carey a l'agost, que és quan refresca.
4: Ja. És que és una meravella. Jo sempre dic que l'estiu és l'equador de l'any, no? I el compte enrere per l'època més bonica, que és el Nadal. Per tant, ja cada vegada queda menys, estem a la meitat, però família, no estem parlant d'això perquè a mi m'agradi el Nadal, no, sinó perquè és notícia el Nadal avui. I és que l'Ajuntament de Barcelona ja ha presentat les novetats de la campanya del Nadal 2026-2027.
2: Que bé, ara en plena... Amb 29 incendis actius i diu, saps què farem ara? Presentarem-lo de les llums.
7: No critiquis coses.
4: Malgrat l'onada de calor, la preparació del Nadal s'ha de fer amb molts mesos d'antelació. A Vigo, de fet, fan l'encès el mes de juliol.
7: Està a punt ja d'encender les luces,
4: Viva Vigo, no?
7: Viva Vigo!
4: Doncs aquí estem a punt d'avançar a Vigo, perquè ja sabem que Barcelona il·luminarà la ciutat amb 130 quilòmetres als carrers. 4 quilòmetres més que l'any passat.
5: Ah? Home, nosaltres farem 5 quilòmetres més a Badalona. Vull dir que fer l'alo de Barcelona no es queda... És pecat a minuta,
0: És veritat que és una mica aviat per tenir l'Abel Caballero i el Xavier García Albiol donant pel sac amb el debat de cada any.
7: Viva la Navidad de John Lennon!
5: Exacte, bon Nadal!
4: Bon Nadal!
0: Que entri Barcelona en aquesta cursa també fa una mica de mandreta.
7: Molta mandreta.
5: Faré el compte enrere per l'il·luminat de Nadal.
4: Ja el faràs.
5: 10!
4: No, ja el faràs.
5: 8! Sí!
0: T'has deixat el 9.
5: Nou!
2: T'ha caigut el cervell.
4: Fes-ho per dintre. Entre les principals novetats a Barcelona hi ha que hi haurà dos espais nous amb il·luminació d'autor. El passeig de Maragall, amb un muntatge que formarà un poema lluminós visible pels vianants.
2: Com maco.
4: I la Rambla de Prim, amb un disseny basat en raigs de llums de colors. És una cosa molt bonica.
2: També recuperaran... Que ho saps, el poema.
4: No ho sé, Marta. També recuperaran els galets gegants, un element molt recordat del Nadal del 2009. Valent. Des d'aleshores no hi havia aquests
0: galets. Sí, jo m'hi poso dins, d'aquest galet.
3: Oye, ¿sabemos algo de Cortilandia?
4: No, s'instal·laran diversos mercats municipals, a la plaça de Sant Miquel també. Sé que haurà moltes novetats. I el pressupost d'aquesta campanya...
0: A veure, va.
2: Anem al pressupost, quan s'ha gastat l'Ajuntament.
4: Ara el Sergi s'enfada, és d'uns 4,6 milions d'euros...
3: Va, va.
4: Amb una part important finançada amb la taxa turística.
2: Va, home, va. Va, home, va.
0: Els guiris ens paguen la il·luminació, què més vols?
4: Va, Sergi, ho
2: sabem quina és la bestreta que s'ha gastat el consistori a través del Batlle Collboni en fer algun Nadal pel Ramadà i per tota la immigració que hi ha.
0: Sílvia Oriols, avui no vinguis amb aquest to, perquè el CEO et dona sorpasso al Junts per Catalunya. Vull dir que calma't, que no estiguis així de...
2: Impujada.
4: I a més a més...
2: no parlis com el baró de l'Arenprunyà.
4: I a més a més, escolteu l'última notícia del Nadal, que és que ja podeu comprar els dècims de la loteria del Nadal. Oh, ja podeu començar amb la sort.
2: Estem vale, a de juliol.
4: La cosa cada vegada va més avançada.
2: Però quina previsió, Sergi, és aquesta?
4: Sí, no sé. Bon Nadal a tothom.
0: Que no ens els fotin.
2: Hi ha alguna data? Alguna data d'aquestes aquest any? Ha passat alguna cosa? Que sempre hi ha la típica mort d'algú que s'esgota.
8: El dia de l'Àndic.
2: Ah, ui.
8: A Collbató he de buscar una administració amb la data de la mort del tio de Mango.
5: Sí, senyor, segur que cauran molts milions.
2: Aquesta seria de bona, no me l'havia explicat.
0: Es podria repartir tota la fortuna del fundador de...
4: Sí,
0: no?
4: Realment, sí.
0: Fer una loteria especial, no? Àndic, Mango. Gràcies, Marc Puga.
4: No, a tu.
0: I bon Nadal.
2: Bon Nadal.

0: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
1: A l'ataque!
2: Tinc un llorar de l'extra.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
5: Troba el teu lloc amb Parklink.
6: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
7: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
11: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
10: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
12: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Vinga, llançats cap al cap de setmana al matí a Codina de RAC 105, despertant Catalunya, una Catalunya calorosa que refrescarem amb un dels millors festivals de l'estiu. El Bars Festival.
1: Home!
0: No abaixa el volum, arriba al tram final d'un festival que ha sigut l'epicentre de música a Barcelona. Aquest 15 de juliol, l'Axel Busto celebra un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català, sens dubte. El 16 de juliol deixa travessar pel directe més vulnerable de la temporada amb Xinova. Si te vuelvo a ver, espero que seas feliz. I ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, ens posarà cap per avall amb la seva gira de Big One. I també hi tindrem aquest home. Se traga el sol en
2: l'horizonte. Home!
0: Sabor. Rubén Blades, amb una de les veus més grans de la música llatina que ens deixaran lluernats. Us haureu de posar ulleres de sol en un directe que serà virtuosisme i emoció purs. Si encara no tens la teva entrada, què carai estàs esperant? Entre bars.cat, bars.cat, l'estiu de Barcelona es viu a on? Al Bars Festival, home! Home!
3: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: 3 minuts i mig i 3 quarts de 9. Ferran Arandia, com se circula aquesta hora del matí per la xarxa viària de Catalunya?
4: Bon dia, doncs continuem la jornada amb aquesta avaria activa, una avaria d'un vehicle a la B23 des de primera hora del matí a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que en direcció Barcelona continua tallant un carril i provocant 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, també tenim retencions habituals al vessant Llobregat, sobretot per la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona, o també el nus de la Trinitat per la C58 i C33 en el seu últim tram de retruc, deixa afectacions a la ronda de dalt amb cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. I també a la ronda litoral, a hores d'ara circula amb intensitat també en direcció a Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. Pel que fa al Vallès, de moment destaquem un quilòmetre de lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès per la AP7 en direcció a Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
5: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
6: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: MVP, de la música pop-rock espanyola, Nil Moliner. Aquest any ha guanyat dos premis RAC 105, a millor artista i també a millor cançó per aquesta que ha sigut Tu Cuerpo en Braille, que s'inclou al disc Nexo i que parla d'una relació tòxica que espero que no hagueu de tenir mai, perquè és una bona...
1: No. És bona!
0: No puc dir, no puc dir. Però comença per P. 8:45.
2: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Com el matí acudint en rigorós directe, despertant el país, ara repassant el més destacat, els greatest hits de la tele amb la Lídia.
3: Ahir vaig estar veient l'APM, que és el darrer d'aquesta temporada, abans de l'estiu, i vam fer, de les vacances, vaja, i vam fer un recull de pífies a concursos de televisió, i algunes són realment increïbles.
4: Oi. Nombre completo del científico e hijo del comerciante Germán Einstein.
5: Antonio.
4: Albert Einstein. El equipo de fútbol barcelonés cuyo nombre significa natural de España.
5: Barcelona Club de Fútbol.
4: Español. ¿Cuántas jorobas tiene un dromedario?
5: Sembla fàcil. Vull dir, fins aquí...
4: Tres.
6: Es de ser inútiles, ¿eh?
7: Red social en la que se desenvuelve un tiktoker.
5: Facebook.
8: ¿Qué Carmen andaluza popularizó la canción Carmen de España en 1960?
9: Un, dos, tres, responde otra vez.
10: Carmen Mairena.
0: Andaluza, eh?
3: Ja.
0: La meva preferida és la del dromedari Tres Llepes.
3: Però aquest concurs jo vull participar i sembla molt fàcil.
1: El que és una vergonya és que ens han invisibilitzat els espanyols, a l'espanyol. No sé parlar, perquè és la pretemporada, ¿vale? Però...
11: Ah, vale.
1: Quin equip és de no sé què de la Unió d'Espanya? El Futbol Club Barcelona. Exacte. Fins i tot en els concursos.
12: Exacte. Quina vergonya. L'Espanyol sempre a un costat.
1: Que asco, l'Àgia, el Girona, que asco.
3: Què dius?
0: Però nosaltres què estàs dient? Si no. Això és una concursa...
1: Però si vosaltres esteu fent mofa traient el corte.
0: No estem fent mofa.
3: Ves a buscar l'autobús, que el tens en doble fila.
1: Ja saps, però... Joder, passaré per sobre tu amb l'autobús.
12: Exacte, atropella el calvo aquest. Ah, no, que no és calvo, és Canut.
3: Què diu el calvo? El calvo és un
1: altre, que també he deixat anar el calvo.
0: Ei, va, recuperem el fil de la tele, perquè no és l'únic recull, el de concursos, el que vam fer a l'APM, no? A la Lídia.
3: Sí, perquè... A veure, espera, que m'he descol·locat. Vam poder veure també una cosa que jo no era conscient, Ernest, que això passava tant a la tele, o que es repetia tantes vegades, que és el de dones rajant dels seus marits a la tele.
0: Sí.
3: Llavors l'APM va fer un recull d'aquestes pífies, d'aquests moments, i, hosti, la veritat és que deixen molt en evidència aquests senyors,
0: Ho van fer en un espai titulat Fins a la figa.
13: Oye, pastora, hoy es San Antón. ¿Tienes mascota?
14: Pues sí.
13: ¿Qué tienes?
14: A mi marido.
15: ¡Que es mi primera feria!
16: ¡Estoy súper contenta!
15: ¡Qué feliz! ¡Y sin marido!
17: ¿Hace mucho que es usted viuda?
18: 10 años.
17: 10 años. ¿Era guapo?
18: Sí.
17: ¿Lo habéis conocido vosotros?
18: Sí.
17: De guapo, digo, de joven, de...
18: Vale. Sí, ahora ya muy feo porque ya está muerto.
19: Si a su marido le tengo yo tan loco, cuando vaya a casa usted cierre la puerta, no sé, que me le vaya a encontrar y me le lleve. ¡Ojalá!
9: Qué bien toca tu marido.
10: Sí, toca muy bien, muy bien. Eso se le da de primera. Ayudarle a la mujer, no, pero tocar bien.
6: La de trabajar te la sabes.
7: En Garni, ¿en qué gastamos el dinero?
1: Mi marido y yo haríamos un viaje solos.
7: ¿Cómo allá?
1: Él a Londres y yo a París.
0: és un gust quan veus matrimonis tan enamorats i dones que estan, doncs, que tenen una gran admiració pels seus marits,
3: sí,
0: que els volen perdre de vista. M'agrada molt, molt fan de la senyora, és que heu de veure la imatge, la senyora que li diu, tenim l'home al menjador de casa tocant el piano Les Mil Meravelles, no? I la periodista li diu, oye, toca muy bien tu marido. No, ha sido el piano de collons. La que s'ha jugat. El que és ajudar-me a casa, t'asseguro que no.
12: Exacte.
0: Amb això no destaca.
12: Escolta, Mar, tu seràs així quan tinguis un marit de molts anys?
11: No ho sé, però no ho crec.
12: Esperem que no.
11: Home, no ho crec.
0: Sí, potser no cal allargar tant els matrimonis, no? Quan ja estàs tan fart.
3: Sí, però la Mar tampoc els podrà allargar gaire perquè se li moriran els 5 anys.
11: Jo seré rica, tindré una herència.
0: Parlant de gent que està al límit de la mort, Alan Lillo.
3: L'Alan?
0: No, tu.
11: Ai, porra, què li passa?
3: Fa mala cara des de fa mesos.
0: El següent tall,
3: Aquesta setmana podria ser. Atenció, anem a First Dates. Acabem amb el concurs aquest de televisió, on tenim una parella d'avançada edat, efectivament, el Carlos i la Mari Nieves. I així com a les cites dels joves, els joves sempre es pregunten entre si van al gimnàs. És una pregunta que es fan molt, que tampoc entenc que es faci tant la pregunta aquesta, però és igual.
5: Eres de gym?
3: Exacte. Doncs a les cites de la tercera edat, la pregunta recurrent és tu encara funciones allà,
11: Molt bé.
0: A la part íntima.
11: Importància de lo importante.
8: Bueno, llegamos al seso.
0: Un seso? Bueno, soy bastante machoso.
20: fui más que soy, porque ahora ya... Hay que hablar la verdad, porque... Yo todavía funciono bastante bien. Gracias a Dios.
21: Yo a mí se me ha olvidado. Tengo el telaraño, seguro.
20: Tengo una pequeña barrera ahí, ahí. Que hay que romper esa pequeña barrera nada más.
21: Pues yo creo que a esta edad se valoran más otras cosas.
0: Sí, oh, però això és com anar en bicicleta, sí. No pateixis. No
3: és
0: pateixis
3: un bon cigalero el tio, eh? Sí. Si no té l'aranya, està igual, hay que romper claro, esa barrera.
1: Sí, però... Un poco en el pene.
0: Jo flipo bastant. Calla, Santiago, sisplau.
1: Si s'havia entès tot.
0: No. Jo, quan tinc primeres cites amb algú, mai dic, tu com funciones amb el tema aquest? O sigui, no ja, és molt incòmode ja arribar en aquest punt de la pregunta?
11: Depèn
0: no
11: del que vagis. I si vas a això...
1: Això sí que et deu passar, tu, Marc.
3: A més, moltes vegades ho diuen, en aquest cas, mentre mengen uns musclos. Vull dir que al final també és desagradable.
0: Doncs amb aquesta imatge acabem la tele. Alan Lillo, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
0: 8 minutets i les 9 del matí. Anem a fer una mica d'esport Eurofitness, o què?
3: Sí, sí, sola, família!
2: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
22: Hi ha coses que de bon matí no pots triar.

0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
1: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Això és boníssim. D'on és?
4: És de Dia.
3: De debò?
4: Sí.
3: Molt bé.
4: Avui a Dia, l'orxata de la marca Dia per només 0,99 al bric d'un litre. De debò. Molt bé. Dia.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
8: Sona bé.
7: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
8: Sona el nou Micra.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno Nissan.
7: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
11: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Caimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Caimoto Sabadell. Onda, com no l'has viscut abans.
0: Matina Codina, l'únic programa que...
12: Bon dia, matiners i matineres, ja tornem a ser aquí.
0: Fins que surts de la dutxa.
13: Bon dia, gas amunt, mag!
0: Amb Ernest Codina.

0: fantàstica cançó de Ugel, que es diu Jamaican Bam Bam. Estem de cap de setmana, Basté, ole, ole, i és divendres.
1: Ole, ole, ole, ole, ole, ole, cap de setmana.
2: Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana.
1: Jo mateix.
0: Bon dia, Marc Puga.
3: Hola.
0: Abans d'entrar en matèria, amb una entrevista meravellosa que has fet al Quim Gutiérrez, que està d'actualitat perquè estrena pel·lícula, donem pas al Sergi Ferrer, que ha de dir alguna cosa sobre la publicació de les notes, no sé, de la, no, l'adjudicació
4: de les places de la universitat. M'ha sortit un push del 324, de l'únic tio que està treballant de tot a 3CAT, que a priori, si la pàgina no cau, ja podeu consultar a quina universitat heu acabat entrant.
5: Nervis.
0: Perfecte. Doncs a la canalla, bueno, la canalla, els joves que estaven esperant aquesta notícia, i els pares també, doncs, que ho comuniquin als seus fills, eh?
3: Un dia molt maco,
0: avui. Dia de celebració, efectivament.
5: M'he quedat fora de la pompa. Amigos,
3: amics per sempre.
0: Oh, el que dèiem, que el nostre Quim Gutiérrez avui estrena pel·lícula. Marc Puga, què tal aquesta pel·li? Sabem coses xules o no?
3: Soy tant que sabem coses xules. És una comèdia espanyola dirigida per David Marqués, produïda per Santiago Segura. Per tant, ja sabeu una mica el to de la pel·lícula.
2: Una pel·lículita.
3: I tracta de dos lladres, que són l'Antonio Resines, en aquest cas, que fa d'Antonio, i el Fèlix, que és el Quim Gutiérrez, que acaben robant una joieria, fugint de la policia, i ara el Quim Gutiérrez ens explicarà millor.
0: Com es nota, però, que el Santiago Segura ha fotut molts calés, perquè ja no escatima, eh? Ha fitxat els millors actors per fer aquesta pel·li.
3: Sí. Són els dos protagonistes, està a partir d'avui la pel·lícula als cinemes, i escoltem el Quim, que ens va dir què veurem a la pel·lícula.
6: Rogelio, muy bien, claro.
3: RAC 105 amb Quim Gutiérrez, com estàs?
6: Molt bé, moltes ganes de promocionar.
3: Home, doncs aquí, això vull que em parlis de la pel·li Haciendo Amigos, que podrem veure al cine.
6: Estrenem el 10 de juliol, doncs és una trobada espectacular entre dos universos, aparentment incompatibles. Dos atracadors i persones amb discapacitat. Jo sóc un dels atracadors, no tenim altra manera d'escapar de la policia que jo fer-me passar per una persona amb discapacitat, i això ens porta a un viatge d'una setmana de convivència amb persones amb discapacitat. El personatge que fa el Resines i el que fem jo no són els dos tios més oberts de mires.
3: No,
6: No són els més capacitats per la integració. Llavors, això el que produeix és una col·lisió extremadament còmica.
0: Doncs perdona, però l'argument el trobo molt original.
3: Molt original, i és una mica un rotllo Campeones, no? Que no deixa de ser una comèdia, però segur que és la típica pel·li que té missatge, no?
2: Claro.
3: Sí,
2: sí. Oye, una cosa, tú que has entrevistado a Quim Gutiérrez, ¿qué? En las distancias cortas, ¿cómo es?
3: Bueno, súper sexy, m'encanta el Quim Gutiérrez. És dels actors més sexys per mi. A més, les dents aquestes separades que té... Sí. Em torna amb boja.
4: Sí, sembla... Sí, instal·laries a dins.
3: No, sí, em ficaria allà, en plan.
0: Això és perquè ell està molt ben fet en general i té aquest carisma i tal. Això qualsevol altra persona té aquestes dents i les trobes que no...
3: No, li donen personalitat. Sí, no sé, a mi m'agraden les coses diferents. És igual, el cas és que el Quim Gutiérrez em ha parlat, evidentment, del paper que fa també a la pel·lícula. Ha estat fàcil posar-te en aquest paper, perquè hi ha aquest punt de que pot rossar una mica la burla.
6: Era una trampa, però és d'aquelles trampes que com a actor et sedueixen igual que et fan por. Trobar la manera de tenir un equilibri entre no ofendre ningú i utilitzar tot el potencial que oferia el fet de fer-te passar per una persona amb discapacitat que no li fa il·lusió fer-ho, doncs era una oportunitat.
0: Llavors, això que ha dit que estan no sé quants dies en un centre amb gent amb discapacitat, això es veu a la pel·lícula?
4: Sí,
0: no?
3: Sí, es veu tot això.
4: Estic mirant el tràiler i es veuen, vull dir que tota la trama deu passar allà.
2: Escolta, i quan s'estrena això? Avui mateix?
3: Avui, Marc, sí, avui 10 de juliol.
2: Ai, que anem juntant.
3: I el que a mi més m'agrada del món és que als crèdits d'aquesta pel·lícula hi ha una cançó d'uns artistes que segur que us agraden molt. Escolteu el Quim, que ens diu.
0: Ah, espera't un segon, és que ara ja no sabia on anaves, eh? Però, vale, ja em foli.
3: I aquí som de música, llavors la cançó de l'estiu sempre és una. Creus que la pel·lícula serà la pel·lícula de l'estiu?
6: És molt probable. I, de fet, tenim cançó.
3: Ah,
6: hi ha una cançó de Camela.
3: Oh!
4: Ostres!
6: Què pot dir? Bueno, apareix al final, però hi ha una cançó de Camela. Hi ha una cançó de Camela.
3: Però especial per que ja existeix.
6: No, especial per la pel·li.
3: Ai, però això m'encanta, la posarem a RAC 105.
6: Poseu-la, poseu-la.
3: Una exclusiva. Escolta, doncs amb una frase, la gent que vagi al cine a Haciendo Amigos, per què?
6: Artefacte de comèdia que no es pot perdre.
7: Me llena de alegría tu fiel compañía.
4: Lo nuestro.
0: És segurament, no sé si serà la cançó de l'estiu ni la pel·lícula de l'estiu, però serà l'espanyolada de l'estiu.
3: Sí. Evidentment.
0: Cada any a la pel·lícula, que és l'espanyolada de l'estiu.
4: Acostuma a ser del Leo Harlem.
5: Sí, gracioso.
3: Sí, aquí creo que no sale Santiago. Però Camela, els crèdits ja és un èxit assegurat, no? Una sala de cinema. O sigui, per mi ja només per això.
4: Sala de cinema de Burgos, igual sí.
3: Aniré a veure Haciendo Amigos aquest cap de setmana, que tinc moltes coses d'oci, mira, potser aprofito i vaig a veure Haciendo Amigos i després
0: ho a més a tu Torrente et va encantar.
4: Home.
0: I aquí hi ha el segell de Santiago Segura, que no sé si... com a Torrente. Vols dir alguna cosa sobre la pel·lícula? Torrente. Alguna cosa que no s'hagi dit a la secció de Mar Puga, no?
8: Bueno, pues la verdad que en Torrente teníamos taburete. Y entonces ahora tiene Camela.
3: Sí, correcto.
8: Santiago Segura se está forrando a mi costa.
3: ¿Cómo en a tu costa?
0: Però no, el tio no para d'estrenar pel·lícules, no? Sí, és com una darrere l'altra, no? És una
6: sempre penso,
0: fàbrica...
6: quan ja tens tantíssima pasta, no t'agradaria com, no sé, anar-te'n...
0: Arreglar-te una mica quan et vesteixes, per exemple?
4: Per exemple,
0: tallar-te els cabells.
4: Sempre amb samarretes de promo.
9: Quan jo tenia un armari de samarretes totes de promo?
4: Sí, que guapo.
0: En fi, Mar Puga, meravellós. Quim Gutiérrez,
3: sí, és fantàstic, és molt maco.
0: Gràcies per aquesta secció fantàstica.
3: Tu a tu.
0: Gràcies.
1: Home, i tant, aquesta entrevista m'ha agradat molt.
3: Gràcies, Jordi.
1: Avui vas al Morerracú, no?
3: Sí, ara, a les 11 vindré.
1: Ah, molt bé.
3: Val, adéu.

0: Aquesta és una cançó de Sunset, fantàstica per veure com es pon el sol a l'estiu des de la platja, eh? Ain't Nobody, de Felix Jean amb Jasmine.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: El Lillo ja està de cap de setmana, ja, eh, el Lillo?
2: Epa, alan, tio, espavila.
0: Va, hem de fer una trucada despertadora patrocinada per Llet Nostra, 9 i 9 minuts d'aquest 10 de...
3: Julio!
2: És bona, que passa, Julio, és bona.
0: Estem trucant al David, que fa 40 anys. Encarrega la teva trucada a desperta@rec105.cat. Es veu que és un gran oient del programa, i atenció, perquè és xef. Bon dia, David, sóc l'Ernest Codina, el que més matina per molts anys.
4: Ei, per molts anys.
5: Què dius?
0: David, se t'ha menjat la llengua al gat, o què passa?
5: No, bueno.
0: Escolta, per
5: m'he quedat una miqueta sorprès. Clar. No és avui, però és aquest cap de setmana, sí.
0: Sí, però clar, el diumenge no vindrem a trucar-te, tot i que ens caus molt bé perquè ens escoltes cada dia. A més, ets un gran cuiner i aquí ja saps que el halo ens agrada.
5: Oh, és veritat.
3: I tant. Quina és la teva especialitat? Aviam.
5: Què, cabrons? Qui ha sigut? Qui ha sigut?
0: Doncs mira, la iaia Teresa, la Zaida, que és la teva parella, per si no ho sabies. El Raül, l'Isma, el Toni, la Maria Teresa... Bueno, escolta, et volien fer aquesta sorpresa perquè es veu que ens escoltes, no?
5: Sí, els escolto cada matí.
0: Molt bé. Des d'on ens escoltes? Des de la cuina?
6: Des de la cuina, cuinant.
5: Des de la cuina, des de camí a la feina... Sí, sí, us escolto...
6: Els escolto
5: bastant.
6: Llavors, et deu passar alguna vegada que has de baixar la potència del foc perquè no estàs sentint bé la ràdio? Això passa alguna vegada.
7: Serà de l'extractor, no del foc.
6: Igual se li incendia la cuina cada dos per tres.
2: És molt més fàcil dir foc que no extractor, i va i dius extractor.
0: David, pots contestar?
5: Hòstia, moltes gràcies, eh?
0: No, de res. Espera't un moment.
5: Sempre penso, dic, hòstia, aviam si em truquen, i mira, veus? Pues m'ha tocat. Sí.
0: Què t'agrada del matí a Codina, David?
7: El periodisme.
5: Bueno, hòstia, m'agrada, jo què sé, m'agrada totes les conyes que foteu. Sí. S'ha dit que són la mare perquè el segueixo i a part el conec personalment, que amiga. És el marit d'una meva amiga, de la Núria.
4: Amiga!
5: Sí.
0: A veure...
4: Ostres! Epa!
0: Què, Cazurla? Sí. Alguna pregunta?
5: I...
7: Ara no sabies.
4: Home, digue-li alguna cosa.
0: Ho sabies o no, el David?
6: Home, clar, que no hi havia caigut al principi.
2: És amic de la teva dona, ara què faràs?
6: Home. No, la seva dona.
5: Sóc el David, sóc jo.
2: Sí, clar. Que guai.
5: Sí, clar que sí. Però algun dia ens hem vist,
2: Sí, però espera un moment, perdó, Ernest, que m'hi fiqui. Perdó, eh?
4: Saps que nerviós.
2: Entro per ofici. Xavi Cazorla no sap qui és aquesta persona i està fent veure que sí.
6: Jo vull
2: pressionar-lo.
5: Igual sí, igual.
4: Dona-li alguna pista d'on us heu vist.
5: Ens hem vist, doncs, a l'últim lloc que ens vam veure va ser a la festa del Blas Blas.
6: Ah, sí, sí,
2: no
6: sí.
2: Sap,
6: sí,
2: no
6: sí, ara ja sé qui és, ja sé
5: veus,
6: qui és.
5: Tenim
6: molts amics en comú, el Jordi,
5: el Jordi,
6: Carbonell,
5: sí,
6: el Nellito.
5: Sí,
4: sí. Ara,
5: sí,
4: home, sí, home, sí, ja sé qui és.
5: Ara
4: són amics.
0: Escolta, tornem a la gastronomia, que és el que més ens agrada. Quin restaurant treballes tu i quina és la teva especialitat, que abans t'ho ha preguntat algú?
5: Jo treballo a l'equip de Nando Joan.
6: Valent!
2: Mira!
6: Valent, és costat.
5: Aquí el tenim.
6: Valent. A veure,
5: ja deia com sonava, no?
6: Exactament què feies, que no me'n recordo ara. Vaig a buscar, a veure. Què fas amb...
5: Jo porto la cuina d'Aigües de Barcelona.
6: Valent.
0: D'Aigües de Barcelona.
6: Perquè toco moltes coses, jo. Tinc ficades coses allà a les Aigües de Barcelona.
0: Sí,
5: sí, no, no pares tu, tens moltes coses.
6: Fa dies que no obrim restaurant, ara.
0: Escolta'm, però exactament, és a dir, la gent d'Aigües de Barcelona entenc que té una mena de bufet i tu estàs currant aquí, no?
5: Exacte. Exacte, li dono de menjar a la gent que treballa aquí, els empleats, com els directius, com... Sí, sí.
0: Molt bé, que sàpigues que nosaltres anem a menjar a Can Jubany, l'equip del Matina Codina, a la comarca d'Osona, per acomiadar la temporada, i anirem el dia 23 de juliol.
6: Valent!
5: Perfecte, doncs pues mira, molt bé, pues ja avisaré, doncs.
0: Li donarem records.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La de tots.

0: Codina. De 6 a 11. Només a RAC 105.
1: Si vols ser la compra bé, estan a carrer.
2: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
1: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
3: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
4: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment.

0: com un amor, a primer preu.
1: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford Pones. Xarxa Ford de Catalunya.
3: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
3: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
8: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
9: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
10: Matina Codina.
11: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
12: No foti!
11: Clama!
12: Jo sempre ric amb vosaltres. És la millor manera de començar el dia.
11: Oh. Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè, clar, és que ens vens tan bé.
10: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 107.

0: i a RAC 105 per ajudar-nos en aquesta guerra contra la son i la mandra. Molt bona versió del clàssic de la Faville del disjockey francès, que deu estar content per la classificació de França a les semifinals del Mundial. Forever young. Mònica Osar, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tu prendries una hipotètica píndola de l'eterna joventut o no?
1: Ostres, no. Si se la pren tothom, sí. Si me la prenc només jo, no.
2: Oh, però si no et fa falta, si estàs estupenda, ja, si no que tinguis 22 anys.
1: Els anys passen i passaran, però prefereixo créixer amb tot el meu entorn alhora que no pas quedar-me sola.
3: Sí, aquesta reflexió molt maca. A mi saps què em passa amb això? Sempre penso que estic en el meu millor moment. Llavors penso, si ara amb 20 anys no m'hi veuria. Llavors penso...
0: Jo crec que, efectivament, crec que una de les coses boniques de la vida és anar passant per cada etapa, no? La infantesa, l'adolescència, la primera etapa adulta, no? La criança de criatures, aquesta jo de moment no l'he passat.
3: Estic passant ara per una etapa adúltera. Aquesta és la millor etapa de totes.
4: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
3: Molt bona.
0: Mònica, llegeixo a la portada de La Vanguardia, sí? que aquests avisos, aquesta alerta per calor, s'extén una setmana més, no?
1: Sí, tot per i tant... que fluixa avui demà, però tot i això no traiem aquesta etiqueta d'onada de calor, perquè diumenge ja hi tornarem a ser.
0: Afluixa, maduixa, afluixa, maduixa.
1: Afluixa, maduixa, avui demà.
0: Fins a quin punt afluixa la calor?
1: Doncs mira, si hem parlat d'aquesta setmana de temperatures que han arribat fins als 44 graus, per exemple, abans d'ahir vam tenir moltes màximes de 40 a 44, tremendo. Doncs avui es quedaran més aviat entre els 34 i els 38 graus, per tant, baixa aquesta temperatura.
3: Aviam si ens engostiparem,
1: no,
3: ara.
1: No, això no.
2: El canvi d'armari.
1: No, canvi d'armari ja no,
0: amb el canvi d'armari, Marta, calla ja.
2: El canvi d'hora, ara.
1: I baixa una mica més la temperatura de cara demà, demà sobretot a la costa, prelitoral i també comarques de Girona. I després, a partir de diumenge, com dèiem, tornen a pujar i entre dimarts i dimecres de la setmana que ve és quan toquen sostre de nou amb valors com els d'aquesta setmana o fins i tot una mica per sobre. Home. La setmana que ve serà molt d'anar seguint nous rècords.
0: A Barcelona ja vam tenir aquest rècord de l'Observatori Fabra de 40,9.
1: Exacte.
0: Per tant, creus que es podria arribar al 41 a Barcelona o no?
1: Jo crec que no, però sí que a punts del Pla de Lleida, per exemple, sí que podrien arribar als 45.
0: 45.
1: Llavors ens acostaria molt al rècord absolut de temperatura que hem tingut a Catalunya.
0: Mònica, tindrem nits roents la setmana que ve, també?
1: Sí, alguna nit roent.
3: Que vos has puesto, Ernest? Madre mía.
0: Voleu fer una cosa molt ràpida?
1: Sí.
0: Avui no fem temps a la carta perquè el temps més o menys és tot arreu.
1: Sí,
0: però sí que podríem recollir una mica el desgast i amb la calor.
1: Vinga.
0: És a dir, Cazorla, pots estar pel WhatsApp?
2: Sí, tinc a tots.
0: O sigui, vull una mica reacció de l'audiència patinera a la calor. Com esteu amb el tema aquest.
3: Si
0: us agrada, ens diuen. Doncs jo estic encantat. Audios breus, sisplau, Basté, breus.
3: El 608-7171-41, àudios breus per anar escoltant doncs, aquestes sensacions que teniu amb el calor.
0: 608-7171-41.
1: Molt bé.
3: Gràcies.
0: Si vols aportar alguna cosa mentre
1: sí,
0: la gent...
1: Sí, home, alguns xàfecs, que hi haurà a la tarda.
2: Això bueno, canvia tot.
1: No a tot arreu, eh?
2: Vale.
1: Tu per on et mous?
2: Jo per casa meva, pel menjador. Per on vols
1: per,
2: que es mogui?
1: Per on et moguis, sí, no.
2: Exacte. Jo em puc moure per on tu em diguis, Mònica.
1: Home, per favor,
3: si et mous pel Pirineu, sí que tindries algun reixat.
1: Sobre el Francesc. Doncs mira, el Pirineu de Lleida ara al matí, després a la resta de Pirineu durant la tarda. També ho farà el vent aquesta tarda, un vent del sud-est que podria complicar una miqueta aquesta situació d'incendis, de temperatures altes. Bueno. De cara a demà, a la tarda, també alguna tronada al Ripollès, a Osona, al Berguedà i també la Cerdanya, i diumenge sense pluja. I com dèiem, la setmana que ve puja la temperatura i l'esperança posada el dia 17 de juliol,
2: aquí.
1: Que comencen a baixar els termòmetres, i de pluja de moment no en veiem, una situació així general de pluja, esperem-nos.
0: Ara que has dit la paraula termòmetres,
1: sí.
0: Hem de posar el termòmetre a l'estat d'ànim dels matineros.
1: Vinga,
0: al respecte de la calor.
1: Va.
0: A veure com està la gent de sufocada i fins als ous de tot.
5: N'estic fins als pebrots de la puta calor dels collons.
2: Vale.
5: Ara, a prendre pel sac.
0: Vale, això és el que buscàvem.
2: L'opinió mesurada.
0: Això. Hola, bon dia.
5: Bon dia!
2: Joder.
5: La calor xapa, tu! Jo vull l'hivern, sempre ho he dit!
0: Ara.
5: Vinga, bona calorada, els que li agradin, sortiu al migdia!
2: La gent no està bé.
0: No, veig que han escrit tot de gent que haurien d'estar internats no, en un sanatori. Està molt bé. Més missatges.
6: Matineros.
0: Hola.
6: A veure, jo soc de l'hivern, a mi l'estiu és una merda, fa molta calor.
0: Ara.
6: Però tinc molta sort que m'he mudat a Montcada. I estic...
0: Sí,
6: i visc en un baix i no m'ho crec ni jo. Totes les nits, sense aire condicionat...
0: Oh! Què dius?
6: Em poso la sàbana per sobre i dormo de puta mare.
0: Estem parlant que el Montcada és l'oslo català?
1: No sé.
0: Què és aquest virugi nocturn?
1: Que no corre l'aire. No?
2: Perquè no et toca el sol. Si el problema és quan el sol impacta. O sigui, si vius en un àtic, i jo, per exemple, el meu veí de dalt té terrassa, tot el meu sostre és la seva terrassa. Per tant, s'escalfa 24 hores. M'explico? 24 hores no, perquè a la nit no hi ha sol, Ernest.
7: Jodes, haver tirat
2: com no m'escolteu, no sabeu el que estic dient.
7: Comprate un àtico tu i molesta el de abajo, pobre.
2: Que no, que és peor, tonta, que no t'enteres.
0: Un moment, va, que hi ha molts missatges. Ara donem... Va, que siguin protagonistes els oients una estona.
8: Malament, malament. La calor es porta molt malament. I el pobre bestiar, bastant tots, que tinc d'anar a arruixar els conills cada dia una estona perquè estan acalorats.
9: Exacte. Ara que dius això, els pots ruixar amb oli, valent, els fiques al forn.
2: No,
9: una mica d'all, una mica de ceba, 50 minuts, ara, els torres a girar mitjoreta i els tens perfectes.
10: Una merda el conill perquè hi ha poca xitxa. Hi ha massa... Tot és os. Porro del Denvis. Al final em foto l'os també, perquè dic, bueno, si no, no, aquí no dino, tu.
0: Potser l'últim comentari que m'esperava és he d'anar a ruixar els conills perquè s'estan fent a l'ast, pobres bèsties.
9: Els conills.
0: Hola, bon dia.
11: Hola, bon dia, matinero.
0: Què passa?
11: Bueno, la calor. Hem arribat a un punt a casa que ma mare s'havia traslladat amb nosaltres per ajudar-nos amb una situació de malaltia que tenim puntual. I l'hem hagut de fer fora. L'hem hagut de fer fora perquè no ens deixa posar l'aire condicionat, perquè li dona tos.
9: Hola.
11: I li dona, bueno, faringitis, diu, bueno, total.
0: Però primer,
9: una cosa,
0: primer és la salut de l'àvia, no?
2: L'han enviat a la protectora, no, d'on la van trobar.
9: Abuela, vaya ser, l'han deixat a l'autopista.
12: No, però tinc entès que, no sé si ho he entès malament, però que aquesta dona, la que han fet fora, havia d'ajudar algú amb alguna malaltia, no?
1: Sí.
2: Tan necessitats no estaven. Igual, que han fet fora la senyora, que és molt bèstia.
0: Hòstia, hi ha molts missatges, eh? N'escoltem dos més i ho deixem aquí, perquè si no acabarem mai. Ja, hola, bon dia.
13: Bon dia, Martina Codina.
12: Hola.
13: Aquí a Oliola estem fins als collons de la calor. Fins als collons! Cago en Déu! Puta Espanya.
0: Sí. Escolta'm,
14: falta de respecte. No,
2: me'l pots reenviar?
14: Vote socialista.
0: No, però jo crec que fem una tasca terapèutica, no? La gent ara mateix la gent s'està desfogant.
1: Sí.
2: Sí, perquè si no aquest senyor s'ho hagués emportat a casa.
0: Clar, és un tio que està sol al camió fins als horts de la calor i ara ho ha pogut exterioritzar i compartir-ho amb tot Catalunya al matí.
1: Però potser estan així per culpa nostra.
0: Va, un àudio de 4 segons, Mònica.
2: Ja veuràs.
15: Fins als ous de suar. Ja n'hi ha prou!
0: Ara.
2: Aquest no pot cridar per on està. Ja es nota que vol cridar, però deu estar al metro.
0: Està, o està mig mort, diagonitzant.
16: Estifis els collons de la puta calor.
0: Joder, perfecte. Senyor,
16: Tant si va fred o fa calor, Ràdio 105 és el millor. Felicitats pel programa.
0: Era perfecte l'àudio fins que has dit malament el nom de l'emissora.
2: Ràdio 105. Amb Enric Codina.
0: Sí, fica. Va, acabem.
17: Malament. Bon dia, jo sóc de Vacarisses, estic in love per la nit. Avui una manta. I sóc totalment...
0: Ja, més que no se sent perquè sonem nosaltres.
12: S'escoltava el seu missatge amb un missatge a fons del programa, també. Increïble.
2: Si el missatge que se sentia de fons s'hagués sentit un altre missatge de fons... Quina matriosca de missatges, eh?
1: Que fort.
18: Bon dia, matineros. La calor es porta molt malament, sobretot a les nits. Tot i que estem a fora de Barcelona i... Bueno, jo prefereixo també més a l'hivern.
0: Molt bé.
18: I que l'estiu aquest calorós que vagi marxant. Una abraçada a tots, equip.
0: Escolta, doncs, un clam unànim. Tots d'acord, Catalunya no està dividida, opinió generalitzada de l'audiència d'aquest programa, tothom està fins als mismíssims collons del tema. Jo crec que hauríem d'acabar amb el tio del camió, però ara no sé quin àudio és.
2: Un curtet.
0: No, aquest,
2: era el de 14, crec, 14 segons, potser.
13: Bon dia, Martina Codina. Aquí a Oliola estem fins als collons de la calor. Fins als collons! Cau en Déu! Puta Espanya!
12: Mònica, ha valgut la pena quedar-se, Mònica?
1: Sí,
12: escoltar tot això.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, Mònica.
1: Apa, adéu.
0: Bon cap de setmana.
1: Fins
0: setmana.
1: Adéu. Sí, sí.
19: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Som al matí avui escoltant la Shakira. Ha col·locat aquesta cançó al número 1 de reproduccions de Spotify. És la més escoltada del planeta Terra. Die Die amb Burna Boy. De seguida, precisament, parlarem del Mundial amb l'Albert Pedrol, que ja està entrant per la porta. Perquè aquesta nit a les 9 juga Espanya contra Bèlgica. Els quarts de final de la Copa del Món de Futbol. Bon dia, Albert.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Hola.
0: Albert Pedrol, molt bon dia, guapíssim.
1: Hola, hola, tens el guió?
0: Sí. Sí, ah, sí? Més o menys sí. Ja no pateixis que jo et vaig seguir.
3: El guión es el siguiente.
1: Vale. Ves al teu micro, idiota.
4: Perdó. Tu dona el guió a l'Ernest. Ves cap allà, fes alguna cosa de bo.
1: Vale, va, què, comencem, no?
0: Sí.
1: Escolta'm una cosa. Avui, França-Bèlgica a les 9... Ai, França-Bèlgica. Espanya-Bèlgica a les 9 del vespre.
5: Hola.
1: Qui guanyi s'enfrontarà a França, que continua imparable i s'ha classificat per les semifinals del Mundial. Ahir va derrotar 2-0 al Marroc. I ara s'enfrontarà, com dèiem, el guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juguen aquesta nit. Demà serà el torn per l'Argentina-Suïssa i per l'Anglaterra-Noruega.
5: Ah!
1: A Erling Haaland.
5: Ah! Ojo, ojo. On fa gols el Haaland?
0: No, sí que fa gols. Sí, ja ho he
1: dit. Dit això, precisament,
0: sí,
1: hem descobert que Haaland no només triomfa al terreny de joc, Ernest, sinó que també a les llistes d'èxit.
0: Què dius ara?
1: Es veu que quan només tenia 15 anys,
0: sí,
1: Haaland i els seus amics van publicar una cançó de rap que sonava així. Gutta, kan dock, slitta och prata så mye.

0: Però tenia de dedicar-se al rap, sí. Perquè, aviam, la veritat
1: aquest és Haaland rapejant.
2: On fa rap el Haaland?
3: Aparentment en lloc.
1: Aquest és Haaland rapejant. 10 anys després, la cançó acumula més de 20 milions de visualitzacions, sí, clar, a YouTube.
0: Ara.
1: Hi ha un productor popular de Noruega que es diu Kygo, que va comprometre's a publicar un remix si el davanter marcava contra el Brasil. I després del doblet de Haaland per classificar Noruega a quarts de final, ho ha fet, dit i fet.
4: Que bo! Hòstia.

0: Perdona, qui és el responsable d'aquesta remescla, Albert Pedró?
1: Doncs el productor noruec Kygo, que segurament...
0: No, es diu Kygo.
2: Kygo.
1: Ah, Kygo, Kygo.
0: Kygo. No, és que, o sigui, ho havies dit malament, però ah, sí? Quan he escoltat la remescla he reconegut el so d'aquest paio, que és un dels millors DJs del món.
1: Sí, ah, sí, eh?
0: El Kygo. Vull dir que no és qualsevol, eh? No és Kiko Rivera, amb no tots els respectes.
3: Oye, porque dice eso, tío, estoy aquí al lado y yo tengo la de Vamos España.
2: Pensàvem que estaves dormint, Kiko, sí. Perdona.
0: La teva és aquesta merda.
2: ¡Vamos España!
4: Eso es, Kiko Rivera.
0: Escolta, a Pedro, el nom, molt ràpidament, sí. com pinta el partit d'aquesta nit? I també m'interessa molt sí. L'Anglaterra-Noruega, perquè tinc la sensació que Noruega podria posar contra les cordes als anglesos, o no?
1: Sí, jo crec que estarà més igualat l'Anglaterra-Noruega que no pas l'Espanya-Bèlgica. Jo crec, no sé què en penseu vosaltres, que Espanya és bastant favorita.
0: Sí, desconec el nivell de la selecció belga.
1: Bueno, és una selecció que, diguéssim, en els últims anys havia tingut jugadors de molta qualitat, Doku, Lukaku, De Bruyne, i ara aquests són jugadors que estan pel caldo, bàsicament. Que serà l'últim mundial de tots ells, llavors pot ser que et surti cara o pot ser que et surti greu.
4: Escolta, parlant de caldo, el Pedro s'acaba de fotre un pitet. Què passa, que ens porten uns plats ara o què?
1: No, però avui m'he posat un mocador, perquè, nois, us he d'explicar que aquest cap de setmana la fem grossa, Esparreguera, i tenim un convidat de luxe, que passat, és ni passat. Més ni menys l'Ernest Codina, demà, la gran estrella...
5: Oh, el de la ràdio!
1: El de la ràdio, sí.
6: Que sao con la fiesta esta.
1: Sí. Escolta'm una cosa, Ernest Codina, la gran estrella de la Festa Major d'Esparreguera.
0: Què passa? Què m'estàs ensenyant?
1: Bueno, el guió, noi, segueix el guió.
4: Perdona.
6: Joder, macho.
0: No, és que ha passat una cosa, que és que jo he carregat el grup abans. No passa res.
1: Ah, pues escolta.
6: No, me cap per tot.
7: Ara.
1: És l'himne de les gallines d'Esparreguera de la Festa Major.
0: Potser ho hauria de posar demà a la nit, això.
1: Uau, és que si poses això, Ernest,
0: sí.
1: Increïble, home, tindràs sí. Tota la gent...
0: Cap problema, això m'ho passes i jo.
1: Jo t'ho passo i t'ho poses, sí. La gent embogirà.
2: Et faci un remix d'això, el Kiko.
3: No. Puedo hacer esto de las gallinas que dices, tío. A mí me encantan las gallinas, ¿eh? Sí? Paso muchos buenos ratos con las gallinas, tío.
1: No cal que ho embrutis, Kiko, no pateixis.
2: Quin fàstic, que asco.
1: Escolta, demà 2:45 de la matinada, no? 2:45?
0: Efectivament, sí.
1: L'Ernest Codina que punxa.
0: És el que diu el full de ruta.
1: El full de ruta,
0: Sí, el full de ruta diu això.
1: A mi ara m'agradaria, Ernest, que tu et dirigissis al poble d'Esparreguera, el millor poble de Catalunya. Què han d'esperar de la teva actuació demà 2:45 de la matinada?
0: Doncs, a veure, no? Jo crec que han d'esperar molta ballaruga. Una sessió m'agrada sempre definir-la com eclèctica, perquè barrejo diversos estils.
3: Bona paraula.
0: No. Jo, mira, puc avançar que començarem la Morocha, per exemple.
2: Ostres! Vaya spoiler!
0: I farem un passeig doncs, per la música de l'actualitat, però també grans clàssics, com, per què no, per exemple, el Suavemente d'Elvis Crespo.
2: Oh!
0: Saps què vull dir? Una mica de, tocar tots els pals, que tothom quedi content,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Una mica de música electrònica, per què no? Hi ha altres hores de la matinada, jo sóc l'últim, sóc el que tanca la nit.
2: Sí.
0: Home! Per tant, la gent, jo entenc que Esparreguera sou de veure, no?
1: Sí! Home! Absolutament.
0: Llavors, també pot ser, per què no, que pugui sonar un Nino Bravo.
1: Bé.
0: Un Nino Bravo.
1: Sí, sí, sí.
0: Al partir d'un beso i una flor.
3: Brava,
0: hi haurà, la sessió, hi haurà el tram final de sessió promet ser agònic, pràcticament. Rafael, per què no?
3: Ostres!
1: He de dir que...
0: Alguna petició des dels joves d'Esparreguera, que us agradaria escoltar?
1: Mira,
0: Daddy Yankee.
1: Sí, en nota, perquè tot ens agrada molt.
0: Sí, música catalana, també.
1: També.
0: Una mica de figaflaues.
1: De tot. T'he de dir que ahir vaig anar al pregó i la gent em preguntava per tu, Ernest.
0: Jura-m'ho.
1: T'ho juro.
0: Sí.
2: Quina mena de preguntes et feien?
1: És veritat que l'Ernest Codina vindrà a punxar demà al poble?
2: És que a mi em passa, també.
1: Sí.
2: Buscaven... Coneixes en persona? Dic, sí, és molt heavy.
0: Buscaven la certificació, no?
1: Sí, exacte, sí. Però no, la gent està absolutament embogint. Així que ja pots venir.
0: No, també m'agradaria saber, ja per acabar, quin és l'altre gran acte, no?, principal de la Festa Major, més enllà de la meva visita.
2: Qui és el teu taloner?
1: Mira, t'ho faig ràpid. Avui tenim concert de coros rocieros.
2: Ostres!
1: Cerca gallines, nit de rumba amb sabor de gràcia. Demà a les 8, que és una cosa que jo sempre he volgut fer, concurs de pesca infantil.
0: Sí, senyor.
1: D'acord?
6: Exacte. Però la cerca gallines m'agrada. Després què es fan? Es fan a la brasa? Es fan a la... Com ho fan?
1: No, ui, tot això té una història que ja t'explicaré.
6: Valent, no m'interessa.
1: Per cert, avui vinc a dinar al teu restaurant. Ja en parlarem. Cronoescalada, el campanar d'Esparreguera, que és el segon més alt de Catalunya, però el més bonic de tot.
2: Sí, senyor, ja sé quin és.
1: A la nit, els grans papes en De Popos i l'Ernest Codina. I diumenge, si el pla Alfons ho permet, tenim el gran encierro de Festa Major, que és com una mena d'encierro dels Sanfermins, però amb diables vestits de gallines.
2: El diable!
1: Doctor Prats, i el grandíssim...
0: És una mica menys ambiciós, no?, l'encierro aquest que feu a...
1: És molt millor l'encierro d'Esparreguera que aquest que fan allà.
2: Què van, amb els correfocs perseguint la gent?
1: Sí, batem unes gallines de cartró.
6: Què us passa amb les gallines?
1: Bueno, perquè tot això té una història, és una, és un encierro en comptes de bous. Exacte, i són aquest himne.
6: Vale, vale.
5: Que divertida serà la nostra.
0: Mira, Sergi, t'encarrego bloquete per la setmana que ve. Tot això, aquestes coses endogàmiques de les festes majors. Hem de parlar de les festes majors.
6: Sí, tens raó. Vale. Gràcies per donar-me feina.
1: És unes gallines que tiren foc, foc pel bec, però feina aquest, por. Aquest cap de setmana no, no sabem si ho podran fer o no, perquè, clar, amb el tema...
6: Ah, l'alfa, clar.
1: I després, per tancar el diumenge, el gran Mon DJ.
6: Epa! Home! Eso me dejó la paza, eh?
5: Doncs, escolta, molt bé, s'omplirà el poble.
1: Sí, Toni.
5: El poble del costat, vull dir.
1: No,
5: perquè,
1: no.
5: Tret del Mon DJ i del Codina...
6: No és veritat, no. Fa bona pinta.
0: Sabor de Gràcia.
1: Doctor Prats.
6: Doctor Prats. Les gallines.
5: Sí, va passant de poble.
1: Sí, sí. Toni, merda, estàs convidadíssim. Que... Igual que a Catalunya, tots i totes esteu convidats i convidades a la Festa Major d'Esparreguera, sobretot a l'Ernest Codina, demà dos quarts de la matinada.
6: Sí, el... Una pregunta, perdó, perquè sempre digues. Quan es fan crides de Festa Major i es convida a tota la gent, no us fa ràbia que vingui altra gent a la Festa Major? Això perquè col·lapsarà el poble, al final.
1: Mira, jo t'he de dir que fora de micro diria que sí. Que, mira, fem una... que no vingui ningú. No, no, sí que vingui la gent. Allà a Esparreguera obrim els braços a tothom i rebem a tothom amb un somriure.
6: Si aparca bé.
1: Som un poble d'acollida. Sí, no en sèrio, vine, si aparca perfecte.
0: Vale. No, doncs demà ens emplacem en aquest sopar.
1: Sí, ja diràs, sopar,
0: hora i restaurant.
1: Sí.
0: Que no n'hem parlat fora d'antena, sí. Hora i restaurant. Sí. I després a liar-la.
1: Sí.
0: Ja està, tot Catalunya.
1: Tindràs la copa plena sempre, no pateixis.
6: Tu dilluns no vens, no?
1: No.
0: Albert Pedrol, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres,
0: ens veiem demà a Esparreguera.
1: Vinga, va.
0: I que guanyi el millor al Mundial. Ja està.
1: Sí, que guanyi Bèlgica, si pot ser.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
8: Sona bé.
7: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
8: Sona el nou Micra.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno Nissan.
7: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Barcelona.
11: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb ParkClick.
13: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
14: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
13: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
15: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
16: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
20: Bruno Mars. Joe. Olivia Dean.
21: Harry Styles.
20: I els nostres números 1.
22: Mi penya del Rack 105.
23: Soc el Guillem de Bugós.
24: El Fred García.
25: Tinc Flavos i Stay Home.
26: Espumida des del País Valencià.
27: Som els Pies.
28: Soc el Migui Núñez.
29: Hola, Rack 105. Aquí Rosalía.
30: Som els Catarres.
31: Tots ells tenen una cosa en comú.
32: Els escoltes aquí.
33: Rack 105.
32: La casa dels teus artistes preferits. Rack 105.
33: La teva música.
34: Matines!
0: el que necessites perquè no es noti que vas adormit al matadero.

0: your husband is coming.
1: On està Wally? On està el meu marit, el meu futur marit?
2: On?
1: Wow, que far! Hòstia, bon any, eh? Bon any per la Ray. Where is my husband? 10 minuts i les 10 del matí. Bon dia, Albert Buscarons.
3: Hola, què passa?
1: El que posa les millors cançons és l'Al Capone. El Capone, la música, és el coordinador i programador musical de RAC 105. Té tots els càrrecs de l'emissora. Juga tots els papers de l'AUCA.
3: Una mica van les medalles, com feia el Màgic Andreu, saps? Allò de parar amb penjant-me medalles.
1: Sí, però a mi m'interessa més que el càrrec la persona. Com portes la calor?
3: Ah, bé, jo sóc d'aquells que viu d'aire en aire. Allò que la gent diu, jo no puc dormir amb aire. Ah, jo sí, cap problema.
4: És d'aquests que vas usar els centres comercials i tal, només pel fet que hi ha aire condicionat?
3: No tant, però per això, perquè a casa doncs estem bé, i el cotxe, i aquí, llavors vaig enllaçant. Clar, clar, cap problema.
1: És que avui hem fet la pregunta als oients ara fa una estoneta i ens ha sobtat aquest missatge.
5: Bon dia, Martina Codina! Aquí a Oliola estem fins als collons de la calor! Fins als collons! Cago en Déu! Puta Espanya!
1: Vale, ja està.
3: Vale.
6: Fins als...
1: Vale, ja està. Buscarons, va, anem amb les millors cançons del divendres, les estrenes que arriben avui al mercat discogràfic.
3: Doncs comencem per Naïm SK, és un artista català d'origen marroquí que s'ha dedicat a versionar cançons típiques catalanes, com aquesta.

0: Hòstia, quin gir de guió, no? Quina història. Això és una mica com el Patufet, no?
1: Petit, és una actualització, petit. Clar, clar.
2: Escolta, deu ser l'únic marroquí que parla en català, el noi.
0: No, és veritat. N'hi ha molts que parlen català. Sí.
1: Canviem completament d'estil perquè avui es publica Foreign Tongues, que és el nou àlbum de Rolling Stones.

0: allò que els vells rockers mai moren, no?
1: 82 anys, Tim McJagger.
0: Ja n'hi ha per cagar-s'hi.
2: Bueno, això deu estar ple d'intel·ligència artificial per tot arreu, imagino, perquè aquest senyor no pot ni caminar ja.
1: Jo no m'ho explico, perquè per diners no és, ja ho sabem que no. Ja. Llavors és pura passió, i tant. I tenim nova cançó, aquesta dedicada a Mar Puga.
3: Aviam.
1: Pablo Alborán.
3: Home, per favor, quina cosa tan bonica.
1: Tiempos bonitos.
3: Va, va.

0: deixa'm dir que Sebastián hi atreja una mica. Sebastián hi atreja, no? De cop i volta, perquè s'ha quedat, ha deixat una mica el pop-rock, no? I s'ha passat al reggaetó, però tampoc hi ha passat del tot.
1: L'essència. Sí, sí, sí, sí.
2: M'agrada, perquè el voraneja poc. Sí, no és la típica clàssica balada, piano. No, està allà...
0: Sí, aquesta tarda tu creus que per gust arribaràs a casa i et posaràs aquesta cançó, no, tu?
2: No et dic que no, mira, no et dic que no. A més, ve d'una ruptura, està en un moment de canvis, no?
3: Ai, clar, sí, ve
1: de... Que es va deixar amb aquell noi que era exactament ell.
2: Aquest,
1: no,
2: sí,
1: que era igual.
2: Sí.
1: Ostres, pobre.
3: I la Vico encara continua a superar el gran èxit del Noche Entera amb aquesta que es diu Tiramisú.

0: doncs que portin un tiramisú que me'l menjo. A mi, deixa't de musiquetes. Tiramisú.
1: Ben carregat. Per esmorzar, no?
2: Sí. Home, bé, jo crec que és essència Vico 100%, refrescant per l'estiu, però vaja, té molta competència aquest any, perquè sí. hi ha autèntics hits, buscar-ho.
1: Tot happy, tot happy. Sí, i marxem amb aquesta quota que sempre m'agrada portar, que és algun DJ que treu una cançó.
2: Ara.
1: Avui li toca a Caigo, des de Noruega, que saps que sé que t'agrada que digui això, des de Noruega, Caigo.
2: Sí.
1: Take me back.

0: Si diu que té una plantilla, totes les cançons són iguals.
1: Perquè el clapés aquest no el coneix, si no estaria dient que sempre és la mateixa cançó.
0: Sempre és la mateixa cançó.
2: Pel que dieu, no cal dir que ho digui.
0: I aquest tio és veritat, no, però que ha fet bolos increïbles en recintes espectaculars, té molts fans que el segueixen, que a més a més és guapíssim. És un tio que és molt guapo, el Caigo.
1: Els nòrdics ja tenen en general.
2: No sé qui és, ara mateix, ara no Caigo.
3: És l'Arturo Valls, aquest.
0: Ara que ho hem deixat a dalt de tot, crec que ja et puc acomiadar, Albert Buscarons. T'escoltem a partir de les 11 a RAC 105. Moltes gràcies, bon cap de setmana. Adéu,
4: Buscarons. Matina Codina.

0: RAC 105 Matina Codina presenta el senglar d'Osona Ernest Codina.
1: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
2: Millor que genial.
1: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
6: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
0: I a casa matina. Fes-ho bé. Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Pharrell Larson està de moda, s'ha tornat a reviralitzar i a repopularitzar el seu clàssic Lash Life, i ara, a més, ha tret una cançó nova, que és aquesta que es diu Midnight Sun, que és el sol de mitjanit, que jo no l'he vist mai, no sé si l'has vist tu, Sergi Ferrer, el sol de mitjanit, o no?
1: No, però sí que és veritat que si vas molt, molt al nord, jo vaig estar molt al nord d'Escòcia, sí. I hi ha una època de l'any que el sol no es pon. Llavors, sí que tècnicament és mitjanit.
0: Clar, aquesta noia és sueca, té tot el sentit, això.
1: Oi? És el sol de mitjanit que no s'arriba a pondre mai.
0: Ja està, ho hem solucionat.
1: Ja està, era això,
0: és això, clar. Així com nosaltres, per exemple, doncs podem fer una cançó sobre la muntanya de Montserrat.
1: Per exemple.
0: I això, ella, la sala ella no te la farà.
1: Què va, fer una cançó de Montserrat?
0: Bé, què fa el Sergi Ferrer aquí? Doncs que tenim la Mar Puga entrevistant Ana Torroja.
2: Hay corazones con alas de espinas, te dan deseos, cariño.
0: Ningú s'ha atrevit a dir-li que no cal. No. I llavors, bueno, és un contingut que podreu escoltar pròximament aquí al Matí a Codina. A veure, és veritat que té una vida i un llegat que són per fer unes quantes preguntes.
1: Sí.
0: L'Ana Torroja, ex-integrant de Mecano. 10 i 4, el que toca fer ara a l'hora tronera, que és l'hora pels que ens escolteu tard, és tornar a posar una mica de context a la jornada d'avui, 10 de juliol. Quines són les commemoracions del dia, Sergi?
1: Doncs saps què és més raro que veure l'Ana Torroja aquí a l'estudi de RAC 105? Veure un ovni. I és que el 1947 es va veure el primer ovni a Argentina. Ja hi havia casos a Estats Units, sí. Roswell, aquestes coses, i Argentina va haver-hi un i va dir, che, mira, boludo, tal, sí, cielo.
0: No sé si s'ha pogut creuar alguna dada amb el fet que jugués la selecció argentina i fos aquest objecte volador no identificat, fos un argentí saltant, per exemple. No?
1: Saltant. Perquè... O que sigui la nau espacial d'on va baixar Messi.
0: Exacte.
1: Perquè tothom sabem que no és d'aquest planeta.
0: Sí. Però és veritat que no s'ha de confondre ovni amb extraterrestre. Eh?
1: No, no, no. L'ovni no. És el vehicle.
0: Exacte.
1: I l'extraterrestre és el Messi.
0: Sí, senyor. Parlant de vehicles.
1: Doncs el 10 de juliol de 2019 es va acabar de construir el que va ser l'últim model del Volkswagen Escarbat, el clàssic Volkswagen Beetle.
0: Sempre l'he volgut tenir, l'Escarbat, jo.
1: Doncs deu ser caríssim ara, Ernest, perquè si ja no en fan més, deu ser el típic vehicle de col·lecció i tal. Doncs es veu que a Mèxic van fer l'últim, van acabar i van dir, ja no ens queden més peces.
0: Sí que és veritat que jo ho vaig dir una vegada, aquestes coses, no? aquests estereotips, aquests estigmes. Jo li vaig dir a un col·lega i em va dir, és un cotxe de dona, l'Escarbat.
1: Però això
0: no et sé dir per què.
1: No,
0: no sé dir
1: ja,
0: per
1: ja.
0: Què. Dic, bueno, escolta, això ja no sabia que hi havia ara també cotxes d'homes i de dones, tu.
1: No, gent que no estava construïda, no com nosaltres.
0: Ah,
1: som un exemple d'home del segle XXI.
0: Ara ho has dit.
1: Ara, nostre huevos ahí. Saps què es va jugar el 1960 al Parc dels Prínceps, que és l'estadi del PSG?
0: No.
1: Es va jugar un partit raríssim. Va jugar la URSS, l'antiga Unió Soviètica, contra Iugoslàvia.
0: Wow.
1: Va guanyar la URSS 2-1 i després cadascú per la seva banda van dir, escolta, i si ens agafem un temps? I es van separar no d'un de l'altre, sinó entre ells.
0: I no s'estava... És a dir, això no era una aposta del partit, no? Qui guanyi...
1: S'ha de dissoldre.
0: Exacte.
1: Amb extrema violència. No. Però és curiós, eh?
0: Vinga,
1: fixa't com canvia el mapa, tu.
0: Aquests dies estem parlant de rècords de calor... Però és que ja se n'han superat d'altres en altres moments de la història, Sergi Ferrer.
1: I és que el 1970 la pobra gent de Grècia va mirar el termòmetre i saps què va veure?
0: Què?
1: Va veure 48 graus.
0: La Virgen Santa.
1: 48 graus.
0: Sí, sí, això serà una realitat pròximament aquí a Catalunya, tal com van les coses. Més efemèrides.
1: Doncs una que no ens agrada, que és que el 10 de juliol del 97 va haver-hi el segrest de Miguel Ángel Blanco amb el seu... posterior execució, cosa que va fer trontollar tot el país, va mobilitzar tota la ciutadania i va ser l'inici del final de la banda terrorista basca tal com la coneixíem, un episodi terrible.
0: Agònic, ho vam seguir molts de nosaltres en directe per la tele, que va ser un assassinat que es va retransmetre per la tele. 10 i 8. Quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: Doncs hagués complert 113 anys Salvador Espriu, fa 54, la Sofia Vergara.
0: Sí.
1: La Maria José Cantudo, això es nota que ho fa la mare, perquè no sé qui és. 75 anys. Un tenor molt famós, que és el Jonas Kaufman, que en fa 57. I la Ruth Gabriel, que en fa 51, que és una actriu.
0: Doncs felicitats a tots i també als oients que avui celebren alguna cosa, no?
1: Sí, enhorabona a tots.
0: Matineros, aquest aplaudiment és per vosaltres. I ens estem queixant molt de l'estiu, però també hi ha aquella nostàlgia quan s'està acabant, no, Sergi? Quan arriba el setembre dius...
1: Ai...
0: Mira, tant de bo s'hagués allargat una mica més, no?
1: Que hi hagués hagut una mica més de platgeta, de cales. Hauria d'haver anat més a la piscina.
0: Pels plans a l'aire lliure, pel temps lliure. I d'això va una mica aquesta rombeta dels Figa Flower.

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Directe, vull dir, però ja sabeu que estem a casa, estem en família i, per tant, ho tornarem a provar. Perquè aquest no és un programa gravat, eh? Ja, ara passarà allò que no...
2: Hola, bon
1: Hola.
2: Dia.
1: Amb qui parlo? Bon dia. Qui ets?
2: La Júlia.
1: La Júlia. Jo sóc l'Ernest Codina, el que ve és Matina. No sé si em coneixes de la ràdio, perquè tu vius habitualment a Frankfurt, Alemanya.
2: Exacte. Sí, que et conec, et té sentit, vaja, que sí.
1: Quants anys fas? És el teu aniversari?
2: Mira, estic coordinada amb la meva filla.
3: Ah.
2: Jo em faig... Ella n'ha fet 12.
1: Entesos? La Goya, no?
2: Sí.
1: La Goya.
2: La Goya. I jo també n'he fet 12, perquè n'he fet 4 més 8, 12, per tant.
1: Sí, home, va, escolta.
2: No, data, no, això.
1: No, no cola, Goya.
3: Tramposa.
1: Júlia, perdona, tu 48, i la teva filla està amb tu o no, ara mateix?
2: Sí, està amb mi, està amb mi.
1: Molt bé.
3: Bueno, que cridi algú.
1: Si no, fes-li un petó de part nostra i ja està. Escolta'm una cosa.
2: Goya, t'estan dient a veure si et despertes, guapa.
3: Pavila.
4: Hola.
1: Hola, carinyo.
3: És un quart d'11, anem produint una mica de plusvalua o algo.
1: Sí, escolta'm, sóc l'Ernest Codina de la ràdio per molts anys, eh?
4: Gràcies.
1: Que estàs de vacancetes a Barcelona.
4: Sí.
1: Què t'agrada més, Barcelona o Frankfurt?
4: Barcelona.
3: Clar.
1: Ah, i llavors per què vius a Frankfurt?
4: No
1: ho
4: sé.
1: No ho saps. Passa'm a la teva mare, que m'ho explicarà millor, sí. Segurament. Júlia.
2: Li heu arrencat un somriure, eh?
1: Que és mona.
3: Ai.
1: Que és mona, que és mona. Escolta'm, li preguntava a la teva filla que si us agrada més Barcelona, per què viviu a Frankfurt, Alemanya?
2: Bueno, doncs mira, doncs ja fa temps que hem marxat per feina i
1: doncs
2: mira.
1: És veritat que
2: vas... Ens van allà, sí. O sigui, que és mitja alemana, però catalana, ja. Catalana.
3: Sí, però paguen més allà, oi?
1: Sí, exacte.
2: Digues?
3: Paguen més allà, a Frankfurt, si no t'hi haguessis anat.
2: Una miqueta.
3: Veus?
1: Però també està tot més car, no? És a dir, ara mateix quina és la situació a Alemanya, una mica, el dia a dia, eh?
3: Això.
2: Més car, bueno, depèn, a veure, els salaris són millors, però, per exemple, hi ha moltes coses que són més barates, com tot el tema de menjar, per exemple, tot el tema de...
1: Sí.
2: Quan vas a comprar com es diu, aquestes coses, les cremes,
3: ja,
2: les
3: drogueria cosmètica
2: és que aquí és com un atac, sí. A mà armada, jo dic, què és això?
1: Sí, sí. Estem
3: fent el tonto aquí, Ernest.
1: Sí. Escolta'm, un tema, el sou mínim interprofessional a Alemanya quin és ara mateix?
2: Crec que estan 15 a l'hora.
1: 15 euros l'hora?
2: Però...
1: Sí?
2: Sí. Però no t'ho sabria dir.
3: Si mira, a mi em surt que és 13,90 bruts l'hora, que són 2.400 bruts al mes.
1: Que serien uns 2.000 nets.
3: Que
1: no?
3: Són...
1: Bueno, tampoc estem tan lluny, no?
3: No, però el mínim, eh? Aquí el mínim és 200,
1: ja.
3: 1.200.
1: Ja. I la penya allà com és? O sigui, els alemanys, bona gent en general, són tan rígids i intransigents com sembla? Per exemple, em consta que tot això de la puntualitat, ells doncs amb això són molt, molt durs, no?
2: Bueno, són una mica estrictes amb les normes. Els encanta posar normes i tornar una mica rígids, però...
1: Sí, jo no sóc alemany, bueno, i també sóc així.
3: Tu podries ser alemanya.
2: A veure,
1: sí.
2: A veure, Alemanya, els trens arriben tard, els salaris no són tan alts perquè fa molts anys que no els hi pugen els salaris, hi ha molta gent que té més d'una feineta, vull que tampoc és tot roses i violes.
1: Ja.
2: Bueno, també, sí. Tampoc hi ha molt... No, ja no hi ha aquella cosa de dir als alemanys...
3: No s'ha d'idealitzar. També és veritat que l'altre extrem és que envaeixin Polònia de sobte una tarda, o sigui que ja està bé que estiguin tranquil·lets.
1: Escolta'm, Júlia, per molts anys en alemany, com es diu?
2: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. És a dir, com... Felicitats de tot cor.
1: Doncs, escolta, que vagi molt bé aquestes vacances per Barcelona. Aquesta trucada l'ha encarregat la Guillermina. Espero que ho celebreu molt fort aquest cap de setmana i un petonet de RAC 105.
2: Quin regal més bonic. Moltíssimes gràcies.
1: Entenc que ens escolteu des d'Alemanya, no? Ens escolteu?
3: No, estem de vacances ara.
2: No, estem a Barcelona.
1: Sí, però quan esteu allà, escolteu RAC 105 o no?
2: Sí, i tant, el digital, i tant.
1: Molt bé. Doncs que continuï aquesta sana tradició. Que vagi bé.

0: Arribaràs tard a la feina. Potser sí, però que content que arribaràs escoltant el Matina Codina. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
2: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
3: Informa-te'n a UOC.edu.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
9: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
8: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
11: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Truca al 900-903-743.
12: Verisure.
0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: I a cas de matina.
14: Bon dia!
15: Bon dia, matineros.
16: Bon dia, Ernest i companyia.
17: Bon giorno per la matina.
18: Bon dia, matina Codina.
19: Bon dia, matiners.
20: Bon dia, gamerros.
0: Matina Codina, només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
21: Ah, i felicitats pel programa.

0: Música de quilòmetre zero. Jo no sé si passa a la resta de comunitats autònomes que hi hagi un planter d'artistes tan talentosos.
1: No, això no passa. Tu vas a Albacete i canten quatre.
0: Jo és que no he estat mai a Albacete.
1: Ni jo tampoc. Si no és obligatori, intentaré que continuï així.
0: Els Catarres amb Diumenge sense drama. Dos minuts i mig i dos quarts. Doncs el que és un drama és l'streamer El Xoques, aquest gallec que s'ha fotut en un jardí, Sergi Ferrer, una polèmica tremenda, vers la figura d'Esther Espósito, no?
1: Abans, quatre dades sobre El Xoques. És un dels streamers més famosos del món, dels que té més visualitzacions en parla hispana. Tot, estem parlant de quasi 7 milions de seguidors a Twitch. Estem parlant de quasi 3 milions de seguidors al seu canal. Un tio amb molts diners, Ernest. Molt. I que
0: aquí el més tonto fa rellotge, bé.
1: Sí, no? Perquè a més és especialment tonto aquest tio. És una persona que fa veure que sap de tot, que és un cunyat, és el cunyat d'internet. I com tots els cunyats, acaba sempre acabant, diguem, anant cap a la dreta. Dreta o ultradreta. Doncs El Xoques ara s'ha ficat en una nova polèmica perquè ha afirmat que ell no voldria estar en una relació amb una coneguda actriu. Sentim primer el tall i després ho comentem.
2: Nah, esa piba es... Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy 1000 veces por encima de esa tía.
1: La seva novia.
2: A mi chica. Pero 1000, no 10, 1000. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto porque está buenísima. Porque mi chica Snoopy es un pibón. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una... colgada. Quiero decir...
1: De qui creus que parla? D'una persona que ha d'estar al seu abast, no? Està parlant d'Esther Expósito.
0: Sí.
1: Està parlant que Esther Expósito a ell no li acaba de convèncer, perquè és millor... Tu fixa't el que diu, eh? Sí. És millor estar amb una tia que en comptes d'un 10 sigui un 6, ella està puntuant a les dones, però correcte, que no estigui penjada del cap per un tema d'Esther Expósito, doncs diu el que pensa.
0: A més, de què coneix personalment Esther Expósito com per poder fer totes aquestes valoracions?
1: D'absolutament res.
0: Res.
1: A mi el que s'ha... que m'ha cridat l'atenció i que molta gent està li saltant les alarmes és, un cop més, un home puntuant a les ties com si fossin ramat, com si fos una cosa, un producte, no? Aquesta tia és un 6, aquesta noia és un 8, aquesta és un 9. Segons un tio que fa streaming mentre menja sol davant d'una càmera en calçotets.
0: Correcte. O sigui, és que la imatge no pot ser més lamentable. No està ni ben il·luminat, no? Si ets un dels millors streamers, hòstia, com a mínim, no fes unes consideracions en un entorn i amb uns valors una mica més adequats, estimat Xoques.
1: És un senyor
0: se sap
1: patètic.
0: Arran de què ha parlat ara d'Esther Espósito, no se sap, no?
1: Pensa que ell ha d'omplir hores i hores de conversa amb ningú. Ell connecta la càmera, això és una cosa que hi ha molta gent que no ho entén encara. Aquesta gent posa la càmera i no tenen un guió. Comenten.
0: Clar, ni tan sols potser tenia previst treure el tema, no?
1: Exacte. Llavors li va sortint i com ningú el filtra, ningú li ha dit mai a la cara que és idiota, aquest tio, me'n recordo, Ernest, saps què feia a Twitter? Es va descobrir que creava comptes falsos de Twitter per comentar-se a ell mateix dient que bueno que és El Xoques, no os metáis con El Xoques, que és el mejor streamer d'Espanya. I llavors van descobrir que era ell mateix responent-se a si mateix. Estem parlant d'aquesta mena de persona.
0: Mentre tu explicaves això, jo he buscat més talls d'aquest tio perquè la gent tingui més referents. Per exemple, és El Xoques comentant la quota que paguen tots els autònoms.
2: Así serán las cuotas de autónomos para 2025 en España. Cuota mes 230. Es que me parece... Dios, ¿qué cojones hace pagando un tío que está entre 670 y 900 pagando 250? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Si esto es una democracia y el poder lo tiene el pueblo, ¿cómo este tío tiene que pagar una puta cuota? ¿Cómo no va a haber economía sumergida? ¿Cómo no se va a pagar en B? Es que si yo me levanto 1000 euros, quiero que me paguen en B, joder. Es que estás favoreciendo que la gente no quiera darse de alta. Pero esto hay que cambiar.
1: Has anat a posar l'únic tall on té raó.
0: Exacte. No, també, per exemple, tenim... Més, tenen Xoques opinant sobre quan es va atacar Donald Trump. Recordeu que el van intentar matar. A veure què diu sobre Donald Trump.
2: Un disparo a 150 metros sin mira y con un arma normal, que generalmente son de corta distancia, es un disparo difícil. Y te lo digo yo que soy tirador.
1: Sí.
2: Y he disparado un montón de campos de tiro. En Salamanca, en Lugo y en los campos de tiro de mi aldea. Y he tirado muchas veces. Y a 150 metros con una escopeta es difícil que des. A no ser que tengas punto de apoyo. Con punto de apoyo es más fácil. Y si tienes mira.
0: Mira, hi ha una cosa que confirma això que tu deies, que efectivament, que és un cunyat, que és que parla sobre tots els temes.
1: Sí.
0: Vull dir, hi ha talls de Xocas parlant sobre les joies de Zapatero. Hi ha una reacció del Xocas amb el retorn de la nau Artemis que va fer la volta a la Lluna.
1: També en sap d'això, fixa't, sí, si sap de coses.
0: Parla sobre el tret a Charlie Kirk, de flatulències, de la quota dels autònoms, en fi... sobre el català i tantes altres qüestions. Per tant, res, una més.
1: Sí,
0: una
1: no,
0: ficada
1: no,
0: de pota
1: no puntueu,
0: més.
1: No puntueu no. a la gent, en general.
0: Correcte.
1: I més si vosaltres sou un dos.
0: Sergi, gràcies. 10:32. Sí. Escoltem Ed Sheeran, que està animant la selecció britànica, òbviament, perquè els anglesos es poden classificar a les semifinals. Juguen demà a les 11 de la nit contra... Noruega. I Ed Sheeran ja està doncs, amb la bandera anglesa a tope.

0: I els que comencen el dia desmotivats.
1: For real, una merda.
0: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el matí de Codina.
2: Rec 105 Barcelona.
3: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Baliscamp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Baliscamp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balís i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalís.com. Aquest estiu viu el Baliscamp, l'aventura de navegar.
5: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Per trobar bona música.
11: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
12: Dice Locarti.
13: Mi penya del RAC 105.
14: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
15: Família de RAC 105.
16: Som els Catarres.
17: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
18: Som els Tiet.
19: Sóc el Migui Núñez.
20: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
21: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
22: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
23: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
24: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
25: no cal creuar mig món.
26: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
27: Un petó i una abraçada, família.
28: Un petonet de part de tots, sí.
29: Això és RAC 105.
30: Un besinho.
31: A RAC 105.
32: Merci, besito.
33: RAC 105.
34: Sempre apostant per la música en català.
2: RAC 105.
0: 5 hores de ràdio matinal.
35: Que voldries que en fossin més.
0: Matina Codina. De 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: Els conec a tots. Conec a Banda Neon, conec Mon DJ, conec el Guillem de Buós, i s'han unit a veure una sèrie de trapelles, no?, i el seu rotllo festivaler, entusiasta. Ells saben viure la vida i ho transmeten amb aquesta cançó, que és pura vitalitat, eh? El ventilador, un dels números de l'estiu en el nostre idioma. El ventilador!
1: Home!
0: I hem d'estar ben a prop, eh? Perquè fot una galda de tres parells de nassos, tu.
2: Compte amb l'alta temperatura, refresqueu-vos, poseu-vos a prop del ventilador i també poseu-vos crema solar, protegeu-vos dels rajos ultravioleta.
0: La qüestió és anar fugint de la calor, de la manera que es pugui, tu, eh? Un bon geladet també, un refresc, eh? O la secció de l'Arnau Marco! Que és el nostre estudiant en pràctiques. Com estàs? Com estan anant les pràctiques,
1: això,
0: Arnau? Bé, estàs content?
3: Digues la veritat. Molt bé, molt bé. Passant-m'ho molt bé, la veritat, aquí, eh? Molt divertits.
2: Hi ha algun company que diguis, hòstia, aquest tio no, o aquesta tia no m'acaba d'agradar com a...
1: Tipo l'Alalillo,
3: mira, no m'acaba de... No, és broma, són tots uns amors, uns amors.
1: Bé, que mono.
0: De què ens parles a la teva secció setmanal avui, Arnau Marco?
3: Avui parlo de conspiració.
0: Conspiració.
3: Hòstia. Jo soc molt fan de les teories de la conspiració, m'encanta. I avui vinc a parlar més en concret de missatges subliminals.
1: Oh, que
3: bo això. Sí, tant. Missatges
2: subliminals, me gusta muchísimo el doctor, el doctor Marco, ¿verdad?
0: Cançons que ens volen dir coses que no apareixen a les lletres.
1: M'encanta,
0: no?
1: Això.
3: Exacte, sí, com missatges que estan dissenyats com per ser percebuts de forma inconscient.
1: Val.
3: Com el capítol de Los Simpsons, no sé si ho vist, de Alista Tell la Marina, no sé si... Alguns tenen més a veure com amb llegendes urbanes d'internet i alguns són missatges que els posen a propòsit, són missatges reals.
1: Vale.
3: I el missatge aquest real és el cas de la primera cançó que us porto, que és una cançó de Pink Floyd, que el grup va deixar un missatge amagat que només podia sentir si posaves la cançó a l'inrevés.
1: Ah!
2: No me digues.
0: Aquesta és l'original.
3: Aquesta és l'original, sí, sí. How should I...
0: Algú li ha arribat un WhatsApp, per cert.
1: Sí.
0: No és aquest, no, el missatge subliminal?
3: No,
1: no,
3: aquest no.
1: La cançó.
2: És que miris al mòbil, el missatge subliminal.
3: Bueno, la cosa és que si tu posaves la cançó al revés, podies sentir el següent.

0: que jo només sento un piano terrorífic i una veu cacofònica que tu ens podràs dir què diu.
1: Vale, us ho explico. Per als que no ho heu entès, se sent un missatge que és algo així com "Congratulations, you have just discovered the secret message.
2: Hola.
1: Please send your answer to all ping, care of the funny farm." Que traduït al català vol dir algo així com "Felicitats, acaba de descobrir el missatge secret.
0: Que bo.
1: Envia la teva resposta a l'Olping a Funny Farm."
3: Wow.
0: Escolta, i qui és el... qui és el friqui que ho va descobrir? Perquè entenc que el grup no va destapar aquest missatge encriptat, sinó que va ser un friqui de la banda.
1: La cosa és que com que als anys 80, com que molta gent es pensava que les cançons de rock and roll amagaven com missatges satànics, saps? La gent les posava al revés totes les cançons de rock and roll.
0: Anem a un cas d'una cançó infantil que també ens deixarà una mica, diguem-ne, amb el cul torçat.
2: Ai, que miedo, una infantil.
3: Miedo, ¿por qué?
1: Sí, és la cançó de Los Lunis. No sé si és el recorrido de Los Lunis.
0: Jo soc més de Los Martis.
3: Buenas noches, hasta mañana.
1: Que ja de per si... Sí, els Lunis ja feien com una mica de por, no? Les marionetes aquestes. Sí, sí. Bueno, pues escoltem la cançó de Los Lunis al revés perquè flipareu. Ai.

0: A veure, vale. No haureu entès absolutament res.
1: No, una, és una merda.
0: Però el que deia molta gent és que la cançó se sent a matar a su madre,
1: no.
0: Yo mismo disimulo, no. Hay una mancha hecha con sangre.
2: No,
0: pareu atenció. Pareu atenció, eh?

0: I pareu un moment perquè pareu un moment perquè sí que es queda l'inconscient. O sigui, jo ahir que vaig agafar la cançó per tallar-la, em vaig passar tota la tarda a la feina cantant
1: a matar
0: a su madre, yo mismo disimulo. I els meus companys de feina pensant, aquest tio està com una puta cabra.
2: És increïble. També és una doble lectura, si me lo permites, doctor Marco. Si la canción dice vamos a la cama, ¿verdad? Buenas noches, hasta mañana. Si la pones al revés, podría ser una canción para despertarse.
3: ¿Ah, sí?
2: Sería el efecto contrario, ¿verdad?
4: Sí. Per tant, seria el himne del matí, Codina.
2: Exactamente. Vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a levantarnos de la cama.
4: Arnau, sí, però bueno, Arnau, això... Marco, hem d'anar acabant. Tens un últim exemple d'un clàssic de Queen, no? Oh, que, que és aquest Another One Bites the Dust.
0: Sí.
2: Aquest també?
4: Aquí tenim la versió normal.
0: Sí, vale. Abans de posar-la, us aviso perquè aneu amb la predisposició. La gent es pensava, i bueno, ho van denunciar com molts grups religiosos de l'època, la gent es pensava que deia It's fun to smoke marijuana. A veure si us sentiu, us sembla.
4: Sí, senyor.
3: Ho diu, ho diu, ho diu.
4: Què diu, què diu, segons tu? Bueno, segons la població, segons la ciutadania.
0: It's fun to smoke marijuana.
4: És divertit fumar marijuana.
0: És divertit fumar marijuana, sí. I ho han denunciat com moltíssims grups religiosos dels Estats Units del moment.
4: Tampoc és cap mentida, vull dir, és nociu però és divertit. Vull dir,
0: bueno, no, depèn de per qui.
4: No és recomanable, no ho feu.
5: A mi m'agradava el xiquito de la calçada que deia Tedas Queen. Que era una mica, doncs, també un missatge subliminal pel grup de música del Queen.
0: Però, bueno, això tots els grups, tant el dels Loonies com el de Queen, sempre ho han negat, tot això.
4: Ens ha agradat la secció d'avui de
3: l'Arnau Marco, eh?
0: Curiosa, curiosa, curiosa per lo menys.
2: Aunque ha dejado un cierto, pues, ambiente... mal rollero,
4: ¿verdad? Tétrico.
0: A ver si aquesta tarda canteu a matar a su madre.
3: Oh, yo
0: mismo disimulo.
2: Efectivamente.
0: Si ho canteu és que és, és problemàtic, això.
4: Arnau Marco, fins la setmana que ve. Gràcies per tot el que fas al Matina Codina, amb les teves pràctiques, que són fantàstiques. Que s'aturi el temps, així es diu la nova cançó de Danny Six i Iskin.
3: Oh, m'encanta.

0: on volíem estar.
1: Hola.
2: Hola, qui ets, la Sònia?
1: Sí, sóc jo.
2: Doncs jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina. No sé si coneixes un programa de ràdio que es diu així. Matina Codina!
1: En sèrio, no em diguis això. Me muero.
2: Escolta, Sònia. Matina Codina! Què?
1: No, és broma.
2: No és cap broma. T'has despertat avui d'hora o no?
1: Molt aviat, a les 6 del matí abans.
2: Sí, i ens has escoltat?
1: No, et reconec que no. He anat cap a la feina i no.
2: Ja has anat...
1: Però ara dic, mira, sí, vaig agafar el telèfon, que era un número llarg,
2: Sí, sí,
1: però dic, bueno, l'agafo.
2: Escolta, quants en fas, 50 o 51? Perquè aquí el correu electrònic posen que en fas 50 i 51, i això no pot ser, vull dir. Quants en fas, carinyo?
1: Bueno, saps què passa? En sí, fas 51, però els 50, per circumstàncies, no els vaig celebrar gaire.
2: Ah.
1: I llavors jo dic que celebro 50-51.
2: Ja, per tant, som una mica tafaners. Aquestes circumstàncies es poden compartir o prefereixes reservar-ho en privat?
1: Bueno, és una mica trist, doncs va morir la meva mare.
2: Ostres, tu.
1: Bueno, va morir la meva mare i llavors, pues, va ser una miqueta així
2: doncs,
1: tot.
2: Doncs em sembla molt bé que celebris tots dos aniversaris alhora,
1: Això mateix.
2: Et truco de part de tota la família. Tota la família està aquí, diguem-ne, en el ajo, en aquesta trucada. Els teus fills, Marc i Ainhoa, les teves germanes, el teu germà, la cunyada, sí, la Lídia, la Marta, el David, la Iolanda, i tota la teva pila de nebots també et volen felicitar. Des del Matina Codina, ens diuen de tu moltes coses, Que ets un cul inquiet.
1: Em vas plorar ara i no vull plorar.
3: Plora, home, plora, que és maco.
2: Sí, tampoc és que s'hagin posat extremadament romàntics. Només ens han dit això, que t'estimen moltíssim. I ens expliquen un detall de la teva vida, que és que darrerament t'has aficionat al running, no?
1: Fixa't. Sí. Ahí estoy.
2: O sigui, aquesta és la Sònia. Mira. Tot el dia sembla... pitant per tot arreu, corrent.
4: Em sembla, tinc entès, que la Sònia no només fa running.
1: M'agrada.
4: Sinó que a sobre ho fa per la muntanya.
2: Sí, que ja cansa el running normal, les curses de muntanya deuen ser una cosa esgotadora, no, Sònia?
1: Bueno, jo sempre dic que jo córrer normal no puc, Em moro a la cantonada. Però la muntanya dona una energia especial.
3: Ah, mira.
2: Sí, l'altre dia hi va haver un trail d'aquests de muntanya per allà a la zona de la Vall de Boí, que el vaig veure per TV3, i vaig pensar, hòstia, com cansa això, tu? Com cansa?
1: Bueno.
2: Sí, el teu referent màxim seria, jo què sé, la Núria Piques o, per exemple, el Kilian Jornet, o què?
1: Bueno, però ja és algo top, Estan bé, però...
2: Bueno, perdona.
1: Jo soc aficionada, jo ho disfruto.
2: Sí, Sònia, que m'han dit que estàs aconseguint molt bones classificacions perquè ets molt tossuda, entrenes molt, i que fins i tot has aconseguit alguns pòdiums, no?
4: Ah, sí?
1: Bueno, de Master 50, però bueno, jo contenta.
2: Perquè per entendre'ns, aquestes curses de muntanya que fas, de quants quilòmetres són?
1: Bueno, fet a 21, 26 la màxima.
4: Jolín.
2: 26 quilòmetres,
1: 26 la màxima.
2: I quants participants hi pot haver en una cursa d'aquestes? Perquè fer un pòdium està superbé,
1: No, però jo els pòdiums els he fet de la meva categoria. Ah. Llavors, bueno, clar, categoria femenina... Ja.
4: Clar, però és igual, no treguis menys. Jo sóc campió de més 40 de tenis.
1: No, jo estic molt contenta.
4: Clar.
1: Sí, jo estic contenta.
2: I algú pot pensar, un esportista... doncs, jo què sé, segurament vesteix sempre amb roba d'esport. Es veu que ets presumida, m'han dit. M'han dit que ets presumida.
1: Sí, però últimament sí que és veritat que al meu sostenedor hi ha més roba d'esport que de carrer,
2: No, és que ens han dit, la teva família em diu que mai surts de casa sense els llavis pintats. I que sempre els outfits sempre han de ser molt ben conjuntats.
4: Sí, exagerat,
1: Això també.
3: M'encanta.
2: Doncs escolta, Sònia, ha sigut un honor conèixer-te, parlar amb tu una estona, felicitar-te per aquests 50/51. Celebra-ho fort aquest cap
1: moltes
2: de setmana
1: gràcies.
2: I que siguis molt feliç. No perdis mai aquest somriure preciós.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Adéu, bonica.
1: Un petó a tots.
3: Felicitats, gràcies.
2: I a la resta d'oients, si voleu encarregar una trucada, ja sabeu, tenim un mail actiu, desperta@rec105.cat. Una pausa rere dos minutets i de seguida el Toni Clapés ens fa la crítica del programa.
5: Ara, ja estic, ja sóc aquí.
3: Hola, Toni.
6: I els que comencen el dia desmotivats.
7: La Rio, una merda.
6: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
8: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
6: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara en pagament mensual. Canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917 700 700 o vine a directe a liniadirecta.com.
5: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra a Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
10: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
13: I després a cala meva mare Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Matina Codina.
2: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
21: No fotis.
2: La mà.
21: Jo sempre ric amb vosaltres. Sònia, millor manera de començar el dia.
2: Oh. Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè, clar, és que ens vens tan bé.
20: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: Ei, va, família, estiguem al lloro, al tanto que ve de canto. Epa. I estem a punt de marxar aquesta setmana, però abans necessitem escoltar les valoracions oportunes al Toni Clapés de tot allò que ha anat escoltant al llarg del programa, a veure si ens posa bona nota i ens aprova, va.
4: Sí, aviam si puc parlar, que fa 20 segons estaven aquí els teus nens petits jugant i...
3: Parla per ells,
4: les cadires i...
2: Sí, sí.
4: Si ens calmem una miqueta.
2: Sí, molt contents, i no sé si tenen tants motius per estar contents.
3: Ara.
22: La mar, que pesada.
3: Oh, és que avui estan el Xavi i el Sergi?
4: No, sí, ja ho sé, Marc, vale. Ja ho he vist. Sobretot vale. El Sergi.
2: Que és el que
4: li... cabrón. Li han la troca. No sé, deu pensar que ha fet un gran programa.
22: Ostres! Avui. És veritat, sí, que treus el tema, n'hem parlat abans.
23: Joder, bueno. Veig que és un tema comú a l'equip.
4: Comencem, si us sembla, amb el millor, que curiosament no està entre aquestes quatre parets. Oi. Perquè el millor del programa ha estat el becari Arnau Marco, no sé que avui ha fet una secció de ràdio extraordinària.
3: Sí, està molt bé.
4: Donant-li la volta a les cançons, bueno, descobrint missatges subliminals i...
22: Ostres.
4: I, bueno, encantats.
2: El que no és subliminal és el seu talent.
22: És que és bo, l'Arnau, eh?
2: Sí, sí.
22: És bo.
4: A mi m'agrada
2: fins
4: molt.
2: I tot més bo que algun dels titulars d'aquest programa.
22: Sí, a mi em passa amb cada becari.
2: Li haurem de seguir el rastre.
4: Ara. A mi m'agrada molt a més escoltar futurs talents que bueno, clar, crec que...
2: És el futur de la ràdio, la gent que passa per aquí.
4: Deixar que els estudiants en pràctiques tinguin oportunitats en antena us fa grans, a vosaltres també, així que enhorabona, perquè
2: gràcies.
4: Ha quedat prou bé.
2: Moltes gràcies, Toni.
22: Gràcies, Toni.
2: Això ha estat el millor i el pitjor?
4: Bé, el pitjor del programa ha estat la turra aquesta que, de nou, ha donat el pedrol amb el Codina sobre la festa d'Esparreguera d'aquest cap de setmana.
3: Epa!
4: O sigui, ja n'hi ha prou de promocions personals. No,
2: doncs que sàpigues que m'acaba d'escriure un missatge Albert Pedrol, el nostre director d'esports del programa, que vaig a punxar demà al seu poble a les 3 de la matinada. No. Ja no quedarà ningú a la plaça, però bueno, estarà allà.
22: Sí, home, sí.
2: Que diu,
3: Vindrem a veure. Diu,
2: guapete, et sembla bé si gravem un vídeo després tu i jo per anunciar que vens demà?
4: Torna-hi.
22: Però què treballa l'Ajuntament?
3: Però què li passa?
24: Vot és socialista. Bueno,
4: perdona, és que em sembla
2: està
4: una falta...
2: Està il·lusionat, escolta, deixeu que la gent s'il·lusioni. No tothom és un puto amargat com vosaltres.
22: Exacte. Toma!
3: Ara!
2: És que sembla que us, no, sembla que us molesti que
3: sí, la felicitat
2: de
3: dels altres. Sí, això em passa molt en aquest programa. I ho dic de veritat.
2: Sí, quan...
3: Que t'ho he dit alguna vegada. Sí. Vinc feliç, parlo de coses feliç. I aquí m'intenten xafar la meva felicitat. Bueno. És que no ho aconseguiran mai.
0: Bueno.
3: Mai a la vida.
22: No diguis mai.
0: Perdona, mira, anava a dir una bajanada.
2: Què? No, digue-la.
0: No, és que era un insult.
2: Ull, insulta, insulta.
3: A qui? A mi?
0: No, és que crec que esteu insultant a la intel·ligència de la gent. O sigui, jo no estic dient que sigueu feliços o no sigueu feliços. Estic dient que ja n'hi ha prou de promocions personals, perquè hi ha tot un equip comercial aquesta casa que cobra d'això, deixant-se la pell a 40 graus pel carrer, buscant clients. Que,
22: porta per porta.
0: Que costa un ou trobar clients... I com perquè que, després vinguin aquí...
2: I veig que vulgui renunciar en aquest programa.
0: Exacte.
2: Jo no voldria ser comercial buscant anuncis pel matí a Codina. Si
0: no, vingui aquí un tio, pèl roig, a dir que...
22: Que asco.
0: Que a promocionar gratis les festes del seu poble.
22: Ara.
2: Sí, m'ensumo un cate, però de primer ordre, eh?
0: Així que, en fi...
2: A veure, Toni, va.
0: Per un programa que salta els protocols d'empresa i fa anuncis gratis en antena.
2: Davant les tres Esparreguera.
0: Però que també dona veu a joves que volen dedicar-se a aquest mitjà i que els deixa en evidència perquè alguns d'aquests estudiants són millors que algun titular.
22: Ostres!
2: Demà punxo a Esparreguera.
0: La nota del Matina Codina d'avui és...
2: Ai!
22: No!
0: Un 0.
22: Hola!
2: Com diuen ara els joves, t'has semat.
3: Sí, que m'he
22: enfadat. Que sema, vaya sema.
2: Bueno, escolta'm, doncs ja hem fet, el pica-pica de l'esmorzar. Ens hem menjat un dònut.
22: Sí. Ostres, farcit, eh?
0: Parla per tu, jo m'he fotut 3.
3: Doncs vinga. Adéu.
2: Con esto y un bizcocho...
3: Poca de setmana.
2: Con esto y un bizcocho, hasta el lunes a les 6, que no lliga.
3: Fins demà, Esparreguera, a les 3.
22: És bona.
2: Xavi Cazorla, moltes gràcies.
22: Adéu, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, tremendo. Sergi Ferrer i Alan Lillo, moltes gràcies.
0: Adéu!
2: I moltes gràcies, Marc Puga.
3: A tu, bon cap de setmana.
2: Per aquesta feina i que ningú trigui aquest somriure i aquesta felicitat.
3: Gràcies,
2: que te l'has guanyat a pols.
3: Gràcies, avui vaig a UT.
2: Gràcies també a l'Arnau Marco, que és el nostre estudiant en pràctiques, a l'Albert Buscarons, que ha vingut a presentar les novetats, a la Mònica Osart, a la Mariona Martínez.
22: Sí,
2: que m'han canviat cada dia el d'informatius, ja no sé...
3: És complicada la teva tasca.
22: Si fan fora el pardo, ja.
3: Jo no me'n recordaria.
2: I l'Albert Pedro, jo sóc Ernest Codina, el que més va dir. Felicitats pel programa, sigueu molt feliços. Ens veiem aquesta nit a Vinyoles, a la Festa Major de Vinyoles, i demà a Esparreguera.
22: Vas a Esparreguera, punxar?
2: Sí, que sigueu feliços. Vinga, a les 3 de la matinada. Avui a les 2:30 a Vinyoles. Que no hi falti ningú.
22: Vinga. Olé! La família!

0: Confessions és un dels àlbums del moment, el retorn de Madonna. I got something I wanna talk
1: about. La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Una de les seves cançons és aquesta al costat de Sabrina Carpenter amb Bring Your Love. Comencem aquest matí del divendres 10 de juliol. 11 i 6 minuts, què tal? Com ho portes? Salutacions a l'Albert Buscarons. Anirem escoltant, ni tant que sí, el bo i millor dels artistes RAC 105, números 1. Inapel·lables, com aquest de Chapel Round, que és la companyia perfecta per anar directes al cap de setmana. Comencem amb Good Luck, Baby. It's fun.

0: La teva música.
1: RAC 105. Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al xec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un QLED Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. I ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Verisure.

i també de la música, tot i que, en la meva opinió, s'hauria de posar una mica la pila, eh? Passats 6 mesos de l'èxit global d'aquesta cançó, que s'havia editat encara 2 anys i mig abans. Per tant, veurem cosa nova. Us agrada, de totes maneres, aquesta, eh? Però després de l'End of Beginning, arriba una cançó que només podia sonar avui. És 10 de juliol, és divendres, i aquest homenatge dels Riton aquest dia.

0: graven etapes, com diuen els Doctor Prats, en aquesta energia, la seva cançó, que és tot un èxit en aquests moments. I atents, perquè porto una gran notícia per la butxaca, i és que si uneixes les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalvies directament. Efectivament, és una gran notícia, oi que sí? Doncs atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No t'ho pensis més i truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com i recorda, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament. liniadirecta.com.
1: La teva música.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Un altre cop, el teu amic al nostre sofà llit.
2: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
1: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Txt, Beethoven, vine aquí.
3: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun crit. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

Doncs com diu Rian, aquí la música no s'atura ni un segon, menys encara avui. És divendres, això el cos ho sap i ho nota. I per aquí segueixen desfilant números 1, com el de Quim Petras i la versió del clàssic del 70, Running Up That Hill.

actitud tan rockera, quina energia li posa Olivia Rodrigo a totes les seves actuacions. Ho hem pogut veure només a Barcelona, dos cops últimament, no ha passat al lloc més del planeta. Va ser al Teatre Grec i després al Festival Primavera Sound com a actuació sorpresa. Acabes d'escoltar aquest fantàstic Drop Dead. I a falta de 7 minuts per les 12, tenim nova cançó de Maria Jaume, una altra de les que formen part del Sant Domingo Forever. És aquesta, que s'enganxa com un xiclet, ja t'aviso, d'entrada. Aviam què et sembla, es diu Festa i Drama.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9 euros amb 79 al quilo, o la llonza de porc origen a Espanya a 4 euros amb 89 al quilo. Fins al 13 de juliol.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
6: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
6: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
6: Microones, posa RAC 105.
7: 105.
10: Aspiradora, posa'm RAC 105.
9: La teva música.
5: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i sobretot amb qui vull.
12: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Medishore.

0: Marcos està fent un lloc força important en el món de la música i especialment els nens estan a tope amb aquesta cançó.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: El Pastuc i tu, qui és la que ens serveix per saludar-te de nou una hora més de música, són les 12 i 2. Què tal? Aquí seguim de divendres, direcció cap de setmana RAC 105, res millor. Ara amb Justin Bieber, un altre dels convidats a la final del Mundial de Futbol. Home, la mitja part de la final del 19 de juliol serà millor que la Super Bowl. Madonna, Shakira, BTS i ara Justin. What Do You Mean? Una de les cançons més importants del canadenc és la que ocupa els propers minuts aquí a la teva ràdio, a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Verisure.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

aquelles cançons que t'estaràs trobant durant tot aquest estiu a tot arreu. Home, fa de guingueta, fa xiringuitera total, així que ens agrada. Per un 10 de juliol i als 40 graus que estem, doncs tot perfecte. Seguim ara amb una de les cançons que ens ha regalat en el nostre idioma el nostre estimat Nil Moliner. Això es diu Ara.

Aquest és el projecte francès Sound of Legend, portant a l'actualitat una cançó dels 67. San Francisco és una de les que ja s'incorpora a la programació de Reaction 5 des d'avui mateix. Ja veus que no paran d'arribar cançons que ens recorden que estem en aquella època d'estiu 2026 en què tot es comença a prendre d'una altra manera i tot acompanyat de música i números 1 com el Problem d'Ariana Grande. Hey!

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bonric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
8: Inflació!
9: Necessites estalviar.
10: I a RAC 105
11: et volem regalar una idea.
12: Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
13: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
14: No pots canviar d'emissora.
15: No pots escoltar una altra cosa.
16: RAC 105. La teva

amb l'arribada dels primers peus a la sorra, arriba Samuel Jack, cada estiu. I aquesta cançó anomenada Feels Like Summer, i tant que ja es nota el sentiment. Ara torna a tocar, torna a tornar a casa, exactament, amb Sopa de Cabra, aquesta nova versió del seu gran clàssic. La Su i el món DJ han fet màgia per aquest Camins, Somnis i Promeses.

Aquesta és la música del Soc un Bohemio. Ha arribat amb ganes de posar-se també estiuenc. Qualsevol d'agost. I parlar d'un dia qualsevol d'agost. Allò de despertar-se quan un ja no sap ni quin dia és, ni quina hora és, ni molt menys, eh? Estic una mica agafat, no? Una mica veu de nas amb això de l'aire condicionat. A 10 minuts per la una, que l'estiu està sent molt cruel. Ja ho diu Taylor Swift amb aquesta cançó popular des de fa 5 anys, que es diu Cruel Summer.

0: Escolta música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo, fins al 13 de juliol.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
12: Medisure.

0: Tran.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
1: Però ni diumenge ni cap dia de la setmana aquí sense drames durant tot l'estiu. Aquesta és la ràdio de l'estiu 26. Al Catarres, els primers en sonar quan és la 1 i 2 minuts aquest 10 de juliol. Què tal? Com va la cosa? Aquí seguim avançant a mar de bé, i tant. Ara refugiant-nos a Sucker, un dels grans hits de Jonas Brothers.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
1: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
2: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
1: Desbloqueja el Titan que portes dins.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: La teva música.

Doncs t'agafem de la mà i nosaltres junts fins a la fi del món, sempre acompanyant-te durant tot aquest estiu, també passarà, evidentment que sí. Després del Hold My Hand de Jess Glynn, aquí tens la nova de la Naina, al costat de la Fúmiga. Ens motivem amb No sé ballar.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Això només passa.
2: Ja tardes.
3: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
4: Vinga,
3: que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
4: Què?
3: Meravellús. Felicitats pel programa.
4: M'encanta com riu.
5: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
4: Terrible. Apocalíptic.
6: Hola, bona tarda, Enric.
4: Ei.
6: Mira, un acudit aquí per la, pel programa.
4: Vinga, per la penya.
6: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
7: Oh! Enric.
4: Què, què?
7: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
4: Quin?
7: Bro.
4: Oh! Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus-hi. Aquest xapó, xapó.
0: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.
8: No podràs canviar d'emissora.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

0: ventilador i si pot ser a moltes, moltes velocitats. Posarem la més alta fins que comenci a centrifugar pràcticament, perquè és el que toca aquests dies. Banda Neon, Buhos i Mont DJ han fet la seva cançó de l'estiu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: I aquí seguim posant-les totes. Melodies que ens motivin, cançons que ens acompanyin perfectament en aquesta època de l'any, com ara aquest Memories de David Guetta.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: cançó que està fent queixalades intenses arreu d'Europa. Està agradant moltíssim el Dràcula. Tenim per la sumant forces i esforços amb Jenny de Blackpink. 10 minuts i les 2 de la tarda. Jo tenia un costum amb el mulet. Quan arriba aquesta època, arriba el solet, arriba l'hora del vermut, amics, trobades d'estiu, i a gaudir d'aquests moments amb les olives, l'Espanyola. No hi ha el mulet, però hi ha l'Anna i ara Fernández. Hola.
1: Hola, bona tarda.
0: I ja veig que tu també comences a agafar aquest costum, ja t'has portat les teves llaunes, eh?
1: Sí. Ja les tinc aquí per preparades, vamos. Diuen, mira, hi ha moltes.
0: A veure, què em portes?
1: Tenim les clàssiques farcides d'anxoves. Les de jalapeño, per qui li agrada una miqueta així el picant. Les de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxoves de l'Escala. Hi ha varietats per tothom.
0: Per tothom, perquè a qui no li agrada el picant, doncs anxoves de l'Escala, una cosa molt nostrada, tot perfecte.
1: Sí, i ara amb el Mundial, que de fet avui hi ha partit, no sé si el veuràs, tu el veuràs?
0: Jo tinc una altra cosa a fer avui, justament a les 9.
1: Justament a les 9,
0: sí,
1: jo també.
0: Espanya-Bèlgica, no? Toca avui?
1: Espanya-Bèlgica, sí. Bueno. Doncs toca compartir els partits amb la família i els amics amb olives espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
0: I és que això ja se sap, com diu aquesta cançoneta, l'espanyola és una aceituna com a ningú, no?
2: La més sabrosa, sempre farcida de...
0: 8 minuts i les 2. Doncs ja que hi ets, t'hi quedes, no?
1: Em quedo, sí.
0: De seguida la Naya Fernández, abans despetxar, alocar i el que faci falta per aquest estiu 26. Rosalia, bon cap de setmana.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
3: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
11: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
12: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
13: Citroën.
12: Consulta citroen.es.

0: La teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Divendres ja, per fi, ja arriba el cap de setmana. Divendres 10 de juliol, 2:01, salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, acompanyant-te 3 horetes de molt bona música, com la que ve ara. D'Atomic Cash, això és el seu Expresso Macchiato.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: La teva música.

Nil Moliner, que ens portava aquest Me Acuerdo de Ti, que va canviar el significat el primer cop que ho va cantar davant del públic. I seguim 2:14 del migdia amb un grup que ahir va actuar a Sevilla. Música, són els Maroon 5, com aquesta.

Talk to You de Another és la novetat que portem aquí a RAC 105 aquest divendres i que ja s'ha convertit en un himne mundial prop ja de 2:15 de la tarda d'aquest divendres i continuem amb la versió del clàssic del 1967 i que per cert va guanyar Eurovision del 2021. Són els Maneskin amb Beggin'.

0: RAC105 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
4: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
5: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
4: És que el sofà que t'agradava tant, ara està a meitat de preu.
5: Ah, sí?
4: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
5: Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
6: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja som 100.000.
9: 100.000. Uneix-te a la comunitat RAC105.
10: Instagram,
9: TikTok,
10: Facebook,
9: X,
10: YouTube.
9: I la nostra web.
10: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC105.
9: I tu, què esperes?
10: Som a tot arreu.
9: 100.000.
11: I pujant.

Harry Styles, aquí, ahir a un concert va tenir un petit problema de vestuari, va fer, mira, que se li obrés la bragueta davant de 90.000 persones, però per sort li van posar solució com la cançó que ve ara. És de Figaflaues, es diu Solucions i no Problemes. Mama,

i Sandra Zara Larsson, que portem també com a novetat d'aquest divendres 10 de juliol, 2:46 de la tarda. Res, arribem quasi a les 3 amb aquesta de Búhos i Leire Martínez. Això es diu No hi ha pla B.

Això és el que ens portava Pink amb Nate Ruiz el 2013. Es diu Give Me a Reason. I a prop de les 3 de la tarda, fa un any justament del polèmic concert de Coldplay, on va passar tot això de les banyes d'un cert empresari. I mira, per mig celebrar-ho, la següent cançó és... aquesta, Feels Like I'm Falling in Love, de Coldplay.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Maran, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo. Fins al 13 de juliol.

0: És la tercera cançó del disc The Life of a Showgirl del 2025 de Taylor Swift. Que es diu així. Opalai.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 3 i 3 de la tarda, aquí estarem un altre cop més, dues horetes més, acompanyant-te amb molt bona música. Salutacions de Nayara Fernández. Ara ve una de Oques Grasses que es diu Torno a ser jo.

0: La teva música.
1: RAC 105. Si vols ser la compra bé a Tana Carrer.
2: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo, fins al 13 de juliol.
3: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
4: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
3: Desbloqueja el Titan que portes dins.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.

I ara baixem una miqueta al ritme amb la propera artista, que és Gracie Abrams, que el 6 de novembre del 2024 ens va portar una cançó, un èxit. Es diu That's So True.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Mèxic ja està classificada.
3: Bravo.
2: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
3: Sí.
2: I l'acabaran mantejant.
4: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
5: Muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de
2: Quiere volar. ¿Qué? Molt el quiere volar, la gent pensa que quiere volar, quiere volar.
3: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: Aquest és el so RAC 105.

I aquí no parem el ritme perquè seguim amb un cantant barcelonès que es diu Bruno, però el seu nom artístic és Mamaduixa. Que ens porta cançons com aquesta, Que chévere.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

festiu de Dànics als maresmencs es diu Que s'aturi el temps. I la posem aquí cada tarda a RAC 105. Volíem estar... I una cançó que és bastant d'estiu és aquesta de Camila Cabello, que mentre esperem a que tregui disc, doncs la posem. Es diu Don't Go Yet.

Vull alguna cosa, justament, com aquest és el que diuen Chainsmokers i Coldplay amb aquesta cançó, una oda a l'amor realista que ens apropa ja a les 4 de la tarda aquí a RAC 105.

Vinga, perquè ja és divendres, demà ja dissabte i diumenge, i per celebrar el cap de setmana portem una cançó de Miano David que va ser el seu tercer senzill en solitari. Es diu Next Summer.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
2: Molt bé, deixa'm aquí. Vale. No, és que he rebut un missatge, perdona.
3: No, per mi.
1: No, que deixeu sempre sol.
2: No, és veritat.
4: Serà d'interessa lo que dice.
2: No.
5: Correcto.
6: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria o m'he quedat no sé què, no, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va, si hi ha un tio encara allà, doncs que me'l passin.
2: Molt bé. Doncs,
7: no sé, no,
8: per tant, una vez. Han sido dos veces.
2: La majoria.
3: A mi m'encanta jugar al Jomai Mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
0: Exclusiva. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: realment, si no fes tanta calor, jo crec que aquest diumenge seria un veritable diumenge sense drama.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La teva música
3: amb Naiara Fernández.
0: Quasi les 4 i 4 de la tarda d'aquest divendres 10 de juliol. Salutacions de Naiara Fernández. Quins plans teniu per aquesta setmana? Per mi, el pla millor és quedar-me a casa amb el ventilador. I escoltant cançons com aquesta, Libertad.

El 2025 Ed Sheeran va treure el 8è àlbum anomenat Play, que té cançons com aquesta anomenat Sapphire. I com a terrassenca que soc, podríem dir que Miqui Núñez és un dels meus cantants preferits, que té propostes com aquesta, una proposta d'esca que es diu Un altre cop.

0: Cançons com aquesta del Maroon 5 i Christina Aguilera fa que la vida sigui més alegre, més feliç, que se'ns faci la vida més fàcil. Això és Moves Like Jagger.
1: La teva música.
0: Prop ja de les 4:30 de la tarda d'aquest divendres tan calorós. I mira, venim amb una proposta de l'estiu que ve de la mà de Buos, Mont DJ i Su, que té un objecte que per aquests dies que fa tanta calor ens ve bastant bé. Es diu el ventilador.

0: Aquesta és una de les cançons d'Aitana que forma part del seu Quart Azul World Tour i que avui canta a Saragossa, que justament hi ha hagut una miqueta de polèmica perquè es contraprograma amb el Mundial.
1: La teva música.
0: Continuem amb The Killers, que fins al 2027 no tenim nou àlbum, però bé, recuperarem una de les seves cançons, un dels seus èxits, de fet, del 2008. Això es diu The Human.

Cançons com aquesta és la que cantava ahir Teddy Swims al Mad Cool. Això es diu Lose Control. I jo m'acomiado ja quasi les 5 de la tarda. Salutacions de Nayara Fernández. Ens escoltem la setmana que ve de 2 a 5, sempre posant-te la millor música aquí a RAC 105. I abans de deixar-vos amb Enric Font, us deixaré amb una... de Floraida i Robin Tick. Això és I Don't Like It, I Love It. Bon cap de setmana. Adéu, adéu. I don't like it.

REC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia REC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
3: Ei, com em mola!

Ai, que bonic! Oh. Sí, és que ens enamora, ens enamora. Bruno Mars, amb aquesta història, Risky Tall, una de les que demaneu sovint i que, a més, també ens motiva. Encara que sigui tendre i d'allò, motiva, motiva. I com a bons motivats, doncs començarem el programa amb l'himne de... del Ja Tardes, evidentment.

0: Es noti que és divendres, eh?
1: Ole! Enric Font,
0: que mola mogollon. Que mola mogollon. Mira que som uns frics, eh? Però... Exacte, fins a les 9, aquí liant-la amb tots els teus comentaris, els teus missatges, que pots enviar ja mateix si vols, al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, sí, sí, ja tardes. Però recorda que avui, bé, avui com cada tarda, tenim un programa farcidet de cosetes. En res, obrirem tema del dia, on podràs guanyar uns gots, sí, els gots del programa. Per una banda, per l'altra, també cançó efemèride, repassant coses que van passar un 10 de juliol, com el d'avui, que n'hi ha unes quantes, eh? Unes quantes coses. A més, també, rols musical, batalla de cançons, avui enfrontant tres cançons ben xules. Ja t'agradarà, segur, de primeres vegades. Ahí lo dejo. De debuts, bàsicament. Això, i a més, la versió del dia que avui li dediquem, evidentment, amb un bon homenatge a Bonnie Taylor. Sí, ja veuràs. Tot això i moltes coses més. Programa a tope, de divendres, sí. Que els divendres són més...
3: Sinvergüences.
0: Sí, més sinvergüences que mai, sí. Bueno, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparat per aquí el so d'Artemas. Una ben potent. I like the way you kiss me. Kiss me, kiss me.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
0: No el veus.
11: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: És la nova que ens porten els Amics de les Arts. Sí, segurament t'estimo. Oi tant, no? Corre, pràcticament uns 16 minutets que passen de les 5. Aquí al Getarda sempre a tope.
1: Hola, bebé.
0: Hola, hola. Ai, Déu n'hi dret. Va, moment d'encetar tema del dia. Va, apaguem els llums. Sí, sí. Però anem a comprar crispetes. Ah, ja saps per on vaig, eh? Va, que anirem cap al cinema, tu. Sí. Perquè aquesta setmana, no sé si saps que s'ha estrenat la versió live action de Baiana.
2: Veniu.
0: Clar, i això ens ha fet recordar aquelles pel·lícules que no només vam veure, sinó que també ens van marcar per sempre. Sí, i tots en tenim una. Aquella que en sortia al cinema et va deixar amb la boca oberta, saps? La que vas voler tornar a veure l'endemà o... Encara avui, quan la fan per la tele o la poses a Netflix o on te sigui, eh? Doncs no pots evitar quedar-t'hi allà enganxat. Per això avui volem saber, a través del WhatsApp, quina és aquella pel·lícula que et va marcar quan la vas anar a veure al cinema? I per què? Aquella... que vas anar per la història, per l'espectacle o perquè vas anar amb algú especial? No sé, no sé. Per exemple, clar, és que hi ha moltes pel·lícules que vam anar a veure que ens van marcar, almenys a mi. Per exemple, El rei lleó. Oh! Oh! Mitja sala plorant, amb l'escena del Mufasa. Oh!
3: Hermano!
0: Ai, Dios mío!
3: Ayúdame!
0: No, no, no, per favor! No ho recordem. Oi, el rei lleó. O, per exemple, no sé, a Jurassic Park. Sí, dinosaures, sí. Clar, descobrint dinosaures com mai abans. Sobretot els que tenien la... Clar, jo tenia uns 8 o 9 anys, no sé. Em va flipar, tu. A todos. Dinosaures, sí. O no sé, o Harry Potter. Que estaves esperant a casa, aviam si t'arribava també la carta de Hogwarts, eh? Sí o no? Sí o no? O no sé, o Titanic, ens va marcar... Sí. Oi! Va marcar amb aquell final que dius... Però si en Jack cabia allà, la fusta! Home! En fi... Doncs avui, pel·lícules que vas anar a veure al cinema i que et van marcar. És el que estem buscant avui. Volem reviure aquells moments màgics de pel·lícula que et va impactar, però al cinema, reivindicant també una miqueta, anar al cinema. També està bé. I ara l'estiu també s'agraeix amb l'aire condicionat, aquestes coses. Doncs va, ja

Que ens animi una miqueta a l'inici del weekend. Tenim ganes de farra una mica, sí. Va, atenció, mira. Escombraré cap a casa perquè has d'explicar que avui ha sortit a les plataformes i a tot arreu la nova versió del Breathless, el Festival Mix, la versió més potent del servidor, l'Enric Font. I mira, aprofitant aquesta l'avinentesa, anem a recuperar la que posem de tant en tant en aquest programa. La versió ja normal d'aquesta història, que és l'aposta per aquest estiu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.

0: persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies. Ja Tardes.
1: Amb l'Enric Font, tots els divendres semblen pont.
2: Que guai!

0: Arròs amb ca, sí senyor. Amb aquest festuc, sí, sí que ens dona festa, eh, sempre. Sí. I més els divendres, tu, que encara... encara estem pitjor.
1: Un xarro?
0: Un xarro. Sí. Vinga, va. 3 minuts i arribarem a 6:15, aquí el Getarda. Com ens agraden els divendres, eh? Sí, sí, sí. Ai, mare meva. Estem a tope.
2: M'encanta.
0: A mi també. Va, tenim missatges, comentaris. Avui anem a cap al cinema. Sí. Recorda que busquem la... Bé, la pel·lícula que més et va impactar al cinema, si recordes exactament on la vas anar a veure, eh? Quin cinema era, amb qui anaves, quines crispetes vas menjar, tot, tot, tot. Et va marcar tant que te'n recordes de tot. Doncs vinga, som-hi.
3: 608-7171-4.
0: Aviam, tenim comentaris... com aquest, mira, hola!
4: Hola, bon dia, hola, què tal? Henry Cafón, soc en Miquel de Girona. A mi la pel·lícula que va tenir un final molt espectacular, que tot el cinema va fer un oh increïble, en un moment dado, no faré gaire spoiler, en un moment dado que cau una joia, perquè no vull de fer spoiler, tot i que és una pel·lícula ja de fa molts anys, és El sexto sentido.
0: Ai.
4: Hi ha una anècdota que, el que he dit, que quan cau una joia com? És quan es descobreix tot.
0: Ai.
4: I en aquell moment,
0: spoiler, no sé,
4: si hi havia 100 i escaig de persones al cinema, i menys jo, tothom va fer oh! de la sorpresa de la pel·lícula, del final de la pel·lícula.
0: Sí.
4: M'he enrotllat una mica massa,
0: sí,
4: perdó.
0: Ja ho veig.
4: Quasi podcast.
0: Sí, quasi.
4: Felicitats pel programa.
0: Gràcies. Ha fet spoiler o no? Ara, també hem d'obrir un meló aquí, perquè ja són 26 anys de pel·lícula. 26, ja. Perquè va... Sí, sí. Jo crec que ja... L'espoiler ja ha caducat, no? No ho sé. Jo ahí lo dejo. Va, més pel·lícules del cinema que ens han impactat. 608-7171, mira més. Hola. Ep.
5: Hola, Enric Font.
0: Hola.
5: Soc la Serena de Sant Cugat del Vallès.
0: Què tal?
5: A mi la pel·li que em va quedar molt marcada és Harry Potter. Vaig tenir la sort que les van tornar a fer al cine. Encara espero que algun dia em enviï la carta.
0: Jo haig de confessar que també, eh? Sí, sí. Encara espero la meva carta de Hogwarts. Que vingui, me l'enviïn. Encara que sigui volant. Sí, sí, sí. Expecto patronum! No. 608-7171. Mira, més pel·lis. Hola.
6: Hola, bona tarda a tots. Pues mira, pel·lícules n'he vist moltes, que m'han marcat moltes.
0: Ahà.
6: Com va ser la del Rei León i totes aquestes. Però ara fa gaire han fet una que es diu Proyecto Salvación, que va ser una autèntica passada.
0: Ah, mira.
6: Plorar i al final va ser apoteosi.
0: No, spoiler no,
6: perquè es va quedar allà. I va ser fantàstic.
0: Sí.
6: Si arriba a ser al revés...
0: Com al revés?
6: Deixem-ho estar. No sé si m'ho ha entès o no, però allà li van donar tot, va ser una passada. Va ser una pel·lícula maquíssima.
0: Molt bé.
6: I res,
0: que bonic.
6: Que fa molta calor.
0: Sí, ja.
6: I et volia demanar una cançó i no me'n recordo quina volia dir.
0: No, home, no.
6: Que tingui un bon cap de setmana i res.
0: Quin desastre.
6: Anar fent,
0: val. Molt bé, doncs vinga. Quin missatge més estrany. Va, tu també. Participa. Explica'm amb un àudio, amb una nota de veu, aquella pel·lícula que et va marcar al cinema, sobretot, eh? Que vas anar al cinema. Reivindicant també anar al cinema. 608-7171, va, en una estoneta més. Ara, mira, Ariana Grande, que ens porta One Last Time.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-71.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: Així que... Una altra de les que ens enganxa, sí.
1: Molt, molt, molt.
0: Com totes les de l'Aitana. Sí. Connexió psíquica, una altra de les que, mira, ens venia de gust avui.
2: Ole!
0: Sí, ole, ole. Vale, en qüestió d'uns 20 minuts arribarem a les 6, aquí ja tardes a tope, i a més, com cada edició d'aquest programa, tenim una batalla de cançons que té la tela.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round 1, fight!
0: Val, tanto perquè avui en aquest roast musical celebrem una primera vegada! Sí? Perquè tots sabem que no hi ha una segona oportunitat per causar una primera impressió. Sempre és la primera, evidentment. Això és filosofia, ja, eh? I a la música també passa exactament el mateix. Hi ha artistes que necessiten diversos discs per triomfar. I n'hi ha d'altres que amb la primera cançó ja van escriure l'història. Sí, sí, sí. Així que avui enfrontem tres debuts que van canviar el pop per sempre. Els tres que van arribar sent uns desconeguts i van acabar convertint-se en estrelles mundials, però d'una manera brutal. Així que va, anem a enfrontar aquestes tres cançons i tu, com sempre, decideixes a través del WhatsApp quina és la millor. Va, anem amb l'opció número 1.

fer el debut que va revolucionar tota una generació i va convertir a la Britney Spears, en la nova reina del pop. Sí, això va ser a finals dels 90, eh? Baby One More Time. L'opció número 1 que pots votar, si és la teva preferida, ja saps, com sempre, al WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: preferis la teva, també ho pots votar, ja saps. Un àudio al WhatsApp. Va, anem amb l'última, opció número 3. Oh! Quines divas, tu! L'inici d'una carrera espectacular. Una cançó que va posar les pistes de ball del món sencer cap per avall. El so de Lady Gaga. La primera, eh? Just Dance. Això va ser el 2008, no? Déu-n'hi-do. Va, i la pregunta del Rose musical d'avui és molt clara, molt, molt. Quin és el millor debut musical de tots els temps? Doncs explica'm el WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vota la teva. Ja saps, opció número 1 amb Britney Spears. Baby, one more time. Quin anglès, eh? Can you more? Opció número 2 amb Spice Girls, el Wannabe. O l'opció número 3 amb Lady Gaga, Just Dance. Va, recorda, al final del programa resoldrem aquest rose musical amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya't a dir la teva.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, anem amb més. Moment de Dua Lipa. Anem a recuperar això. Houdini, toma.

0: Rec105 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a viure la diversió a Sapa Cara.
4: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
3: Més informació a sapacara.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
4: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
3: Desbloqueja el Titan que portes dins.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
6: Mary Shaw.
7: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
8: Ja tardes.
7: Amb l'Enric Fort.
8: 608-71-71-41. Ja tardes.
9: Com es diu el telèfon de l'Enric?
10: Ah, no ho sé.
9: Enric Fort.

0: Sí que estem fatal, eh?
1: Està com una cabra.
0: Sí, sí, ho sé, ho sé. Ens agrada, sí. Al so de Tame Impala, amb la Jenny de les Blackpink, sí, Dracula. Va, re, que anem tardíssim, eh? Això ja és...
1: Vinga, Enric, sí, que anem tard.
0: Ja ho sé, ja ho sé, ho sé. En qüestió d'uns 7 minutets, arribarem a les 6 de la tarda. Seguim repassant missatges, comentaris. Recorda que avui anem tots junts cap al cinema. Sí. Volem saber, doncs, aquella pel·lícula que et va marcar, que recordes perfectament el moment, allà a la sala de cinema. Pel·lícules aquelles que es queden per sempre gravades, eh? I que si les tornen a donar per la tele o el que sigui, t'enganxen de nou, vull dir. Va, explica-me-les.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, recorda que, a més, estem sortejant els gots del programa, evidentment. Mira, hola.
3: Ei, ei, bona tarda.
0: Hola.
3: A mi em va marcar Terminator 2.
0: Ostres.
3: Sempre que la fan, me la torno a mirar.
0: Ah, mira, a veure.
3: Em posarà, sisplau, la seva versió musical?
0: Sí.
3: Va, que així ens ficarem una miqueta de Guns N' Roses, You Call Me Mine.
0: Hola.
3: I si no pot ser, doncs, sí, pues, hòstia, d'aquella època també em porta bons records, Bon Jovi.
0: Home.
3: Un Living on a Prime. Pues també la podríem posar, no?
0: Sí, clar,
3: va, canya, adéu.
0: Canya sempre, canya sempre.

0: Rita. El so de Terminator, una mica.
1: He vuelto.
0: Com mola, tu.
1: No problema.
0: M'encanta, Constantino Romero. No n'hi do quina canya. Va, més pel·lícules per aquí. 608-7141, hola.
2: Hola.
0: Ei.
2: RAC 105,
0: sí,
2: què tal?
0: Aquest som nosaltres.
2: Soc la Nati de Sant Quirze del Vallès.
0: Molt bé.
2: Ai, una pel·lícula que a mi em va deixar marcada.
0: Quina?
2: I estic marcada i segueixo marcada. Oi, és Pretty Woman.
0: Ostres.
2: No me'n recordo ni en qui vaig anar ni a quin cine vaig anar. Només me'n recordo que quan vaig sortir del cine vaig pensar, me voy a hacer PUTA.
0: Què?
2: Y que venga un Richard Gere a mi vida.
0: Sí, clar.
2: Perquè madre del amor hermoso.
0: Oi.
2: I resulta que ahir estava veient jo una sèrie a Netflix, es va acabar la sèrie, vaig posar la tele i feia Pretty Woman.
0: Oh!
2: Apa, un petó, RAC 105, chau, pescau.
0: Sí, chau, pescau. Sí, senyor. Però què? Ai, mare meva. Dic jo que se'ns escapa de les mans, això. 608-7141, va, tu també, explica'm aquella pel·lícula que et va marcar tant, però que la vas anar a veure al cinema, sobretot al cinema. S'està perdent, crec, no pot ser. Va, seguim amb més. Moment de Cyril, que ens porta la versió d'aquesta ja, Stumbling In.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font.

0: sempre, doncs, amb ganes de gresca i festa, eh? Tens ganes de festa, tu, sí o no?
1: Elemental, DJ Font.
0: Molt bé.
1: Elemental.
0: Elemental. Jo crec que sí. En fi... Barreu, 4 minuts a les 6. És moment perfecte per repassar la cançó efemèrida d'avui. Eh? Coses que van passar un 10 de juliol, com avui. No sé si saps que avui se celebra el Dia dels Vehicles de Mobilitat Personal.
2: El viajar, el placer.
0: Un dia per posar en valor els vehicles que cada vegada formen més part del nostre dia a dia. Com els patinets elèctrics, els monocicles o altres opcions de mobilitat personal que ajuden a desplaçar-se d'una manera més àgil i sostenible. Aquesta jornada també recorda la importància de fer-ne un ús responsable, per respectar les normes de circulació, portar l'equipament adequat i conviure amb la resta d'usuaris de la via pública. Així que avui toca moure's de manera intel·ligent, perquè una mobilitat més sostenible també passa per circular amb responsabilitat i respecte. Sí! Va, i el que no sé si sabeu que avui també és el dia de l'apreciació del capibara. Dedicat a l'animal més tranquil i simpàtic d'internet. Sí. El capibara, el rossegador més gran del món, s'ha guanyat la fama de ser el rei de la calma i de portar-se bé pràcticament amb tothom. Sempre sembla relaxat, li encanta remullar-se a l'aigua i és habitual veure'l compartint espai amb ocells, amb ànecs o fins i tot amb altres animals, com si fos el millor veí de la natura. Capi, capi, papi, papi, papi, barau. Doncs avui toca prendre's la vida amb filosofia, preguntar-nos què faria un capibara, Sí. Probablement continuaria ben relaxat,
2: Capibara.
0: Era una excusa per posar aquesta cançó,
2: Capibara.
0: Va, anem amb estrenes musicals, perquè un 10 de juliol de just fa 26 anys, o sigui, un 10 de juliol del 2000, van debutar els Coldplay. Chris Martin i tota la tropa van estrenar Parachutes, el primer àlbum dels britànics, on trobem èxits com aquest Yellow. No es nota que m'agraden, No. Clar, trobem també cançons com aquesta. Don't Panic. O el Trouble. Qui els hi diria fa 26 anys que triomfarien com triomfen a dia d'avui, Després de tants anys. Va, anem a repassar aniversaris, perquè, mira, per exemple, avui fa 72 anys... Neil Tennant, dels Pet Shop Boys. L'home capaç de cantar les coses més dramàtiques amb calma britànica absolutament envejable.

que el pop electrònic també pot ser elegant, intel·ligent i carregat d'ironia. Mentre els sintetitzadors no paren de sonar, ell sembla dir, tranquils, que això està tot controlat, eh? Amb estil impecable, lletres brillants i un carisma discret, però inconfusible, ha ajudat a crear alguns dels himnes més importants del synth-pop. Doncs això, 72 anys d'elegància britànica, de síntesis immortals i pop amb molta classe. Va, i qui celebra 56 anys és el britànic Jason Orange. El membre dels Take That, que demostrava que, encara que no sempre fos el més mediàtic, tenia un talent enorme per fer que tot encaixés a la perfecció. Un home que portava energia, grans harmonies i coreografies que feien semblar fàcil el que segurament no ho era gens. Doncs 56 anys de talent, bon rotllo i passos de ball amb segell Take That. I per això, la cançó efemèride d'avui és aquest Shine que ens portaven la banda britànica. Què et sembla?

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: Aquest motiva també, sí. El treball de Bibi Rexha amb els Faithless i aquest New Religion. Brutal. Brutalíssim. Vinga, 19 minuts que passen de les 6. Això és el Getardes.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Missatges, comentaris i moltes pel·lícules que hem anat a veure al cinema que ens han marcat.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, explica'm quina és aquella pel·li que recordaràs sempre, eh? Que et va marcar de per vida, però que la vas anar a veure al cinema, això sí. Això és important. Que recordes fins i tot amb qui hi vas anar,

0: tots ho sabem, que havia la fusta aquella flotant. En fi, sí. 608-7-7-4-1. Mira, més. Tenim més, eh? Heu de dir el per què us va marcar, clar.
1: Va marcar Top Gun. O a veure si poseu alguna cançó de la primera pel·lícula de Top Gun.
0: Ah, molt bé.
1: Soc Marta de Vilassar de Mar.
0: Val. Però per què et va marcar Top Gun? Per Tom Cruise o per què? Home! És de la banda sonora, no? Són els Berlín. Take my breath away. Wing, wing. Wing, wing. I eren escenes una mica... Una mica... No, no, home. Va, que en tenim més, eh? 608-7-7-4-1, aviam, hola.
2: Bona tarda.
0: Ei.
2: Bon, Rubén, de Derga.
0: Hola, Rubén.
2: A mi la pel·lícula que em va marcar molt de petit...
0: Ei.
2: Va ser la història terminable. Amb la de les tures del Pujur i la Trek.
0: Sí, sí.
2: Ja, bona tarda.
0: Bona tarda, bona tarda. Ara, és una pel·li que tant va marcar que ens ha creat traumes infantils, eh? Una mica, una mica. L'Artax és que... Oh, el cavall aquell, eh?
3: Sí.
0: Oh.
3: ¡Arta!
0: Oi, oi, oi, oi.
3: Tienes que luchar contra la tristeza.
0: Dios mío. Pero en el Truman... No,
3: favor,
0: aquesta és una altra.
3: No dejes que la tristeza del pantano te llene el corazón.
0: No, por favor.
3: No dejaré que te hundas.
0: No, Adrián. No, aquesta és una altra, també. En fi, 608-7-7-4-1, és que... Va, que anem amb una de les vostres peticions. M'han demanat l'última de Joan Dausà, Mamaduixa. Papi, posa-la al disc. Peus a la...

0: la teva música.
1: RAC 105. Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
2: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Ali.

0: Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900-903-743.
3: Verisure.
4: Rec 105, marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: altra d'aquestes apostes per aquest estiu. Talk to You. Novetat aquí a Reaction 5, a càrrec d'Anotor. Anotor. Anotor. Anotor, això. Anotor. Jo feia una mica chiquito, saps? Anotor. Anotor. En fi, bones referències d'aquestes que descobrim aquí, eh? Al Ja Tardes. Vinga, va. Pràcticament dos quarts tocats, no, encara no, però pràcticament és moment de repassar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Ole, ole. Va, avui per aquesta batalla descobrim que de vegades la primera és la bona. Sí. Perquè hi ha artistes que necessiten temps per trobar el seu gran hit, un gran èxit, però també n'hi ha que van sortir per la porta gran ja directament, eh? Sense escalfament, sense proves. Amb el primer single ja van conquerir el món. I avui en tenim tres exemples espectaculars. Tres debuts que van passar de ser una primera cançó a convertir-se en himnes eterns. I tu, com sempre, tries quin és el millor a través del WhatsApp, ja saps, no? Vinga. Que anem a enfrontar. Va, anem amb l'opció número 1.

0: mundial pràcticament d'un dia per l'altre, eh? Sí. Britney Spears. Ara recordem aquest Baby One More Time.
1: Oh, yeah.
0: És la teva preferida? Doncs explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més la segona opció. Oh! Un inici tan explosiu que va donar peu a una de les girl bands més importants de la història. Les Spice Girls i el seu mític etern wannabe. És la teva, doncs? Explica-m'ho. Va, anem amb l'última opció, número 3. El primer pas, o el primer gran pas d'una artista destinada a revolucionar el pop amb la seva música, la seva imatge i la seva personalitat. Lady Gaga, Just Dance. Oh. Què, tu ja tens una preferida? Explica-m'ho.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, amb quina et quedes de les 3? Mira, hola.
3: Ep. En som la Mariona.
0: Hola.
4: I en Miquel, estem de camí a la platja. Hola. Visca el l'estiu. I volem dir-vos que la millor cançó és la número...
0: Quina?
3: 2. Oh. La de Wanna Be de les Spice Girls. Gràcies.
0: Molt bé. Ole. A Wanna Be. Mira, tenim més vots, eh? Hola.
5: Ja tardes. Hola. Hey. Som la Lizzy. Hey. I la Cris. Hola, Enric Font. Hola. Que estem tornant de Holidays.
0: Oh, mira.
5: Escoltant-te
0: que...
5: tu.
0: Oh, mira.
5: I la nostra votació està més que clara.
0: Aviam.
2: És la de les Spice Girls.
0: Toma.
5: Sens dubte, ho van petar. Power sí. Girls, Girls Power, o com es digui.
0: Claro, sí.
5: I ara, posa'ns una Digue'm. Cançó. Hey. Julia, oh, Julia. Que m'encanta, Tricona,
2: I love you. Que vagi bé,
0: bon fin de. Com es nota que venen de vacances, eh? Va, tu també pots votar. Recorda que cap al final del programa doncs, repassarem el veredicte i resoldrem aquesta batalla, aquest rus musical. Així que vota la teva preferida. I ja que estem, doncs mira, escombrarem cap a casa, ja que la demaneu. Recuperarem aquesta... De fet, fa un anyet que la vam treure. Un servidor, l'Enric Font.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar. Som-hi.

0: Hugel amb aquest Jamaican Bam Bam.
1: Sí.
0: Estem a tope. Quan menys de 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes pel·lícules, eh?
2: Ai, Déu
0: sí,
2: meu.
0: Sí, sí. Avui volem saber aquella pel·li que et va marcant anar al cinema, saps? Sí. Que hi era una litúrgia, eh? Comprar l'entrada, anar a comprar crispetes, una beguda, sentar-se allà i que et posin la pel·li, eh? I després ja comentaves la jugada a la sortida. Va, pel·lis que et van marcar anant al cinema, vinga.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
4: Enrique!
0: Ei, ei!
4: Què dius, noi?
0: Aquí estem.
4: Bona tarda.
0: Hola.
4: Pues mira, a mi la pel·li que més m'ha marcat de la meva vida al cine
0: sí?
4: va ser una que es diu Infierno Blanco. No recordo actors ni noms d'actors ni res, però la vaig anar a veure amb ma germana gran el dia abans d'agafar el meu primer vol.
0: Ai.
4: La meva vida. I tractava d'un accident d'avió.
0: Ostres!
4: El qual
0: no.
4: quedaven perduts durant dies al mig de la neu, amb llops, fred, aquestes circumstàncies. I jo recordo que estava cagat perquè el dia següent havia d'agafar el primer vol de la meva vida.
0: Ostres!
4: No
0: és que tu també. Tu
4: a veure
0: també.
4: Si pots posar alguna de Mil Kitchen, sisplau.
0: Mil Kitchen, me l'apunto. Adéu! Aquí hi ha Liam Neeson, pel que veig... Entre d'altres, bé, Liam Neeson és el més conegut, però... Ostres, que tu també anar a veure aquesta pel·li abans d'agafar el primer vol de la vida. 608-7-7-4-1, mira més missatges, hola!
5: Hola, Enric, doncs suposo que com tots els quasi cinquantons o cinquantons del que ens vam crear als anys 80 i 90, les pel·lis dels anys 80 eren les més espectaculars, els Cazafantasmes, ET, Història Interminable, totes aquestes que estan dient, i les noies especialment, que segur que ja l'han dit, Dirty Dancing, Dirty Dancing va ser un boom. I és que es feien pel·lis, i veien pel·lis de tota mena, no hi havia tantes manies, i veiem de tot, i de tots els arguments, i no com ara, que tot és de chichinabo, i que no se traumatice nadie. Vinga, hombre, que sembla a vegades que estarim a tots els nens amb cuto fluix. Vinga,
0: sí. Doncs mira, Dirty Dancing no l'havien dit encara, I per què us marcava aquesta, Això m'ho heu d'explicar, per què? Era per el Patrick Swayze. En fi. Hey, baby! O per la banda sonora, sí, segur. Sí o no? Va, 608-7-7-4-1. De seguida repassarem més missatges, més comentaris i més pel·lis que ens van marcar al cinema. Va, anem avançant, que tenim per aquí a Pitbull, al costat de Cristina Aguilera, amb aquesta història, que també ens ha marcat, Agafant l'essència dels Aha, aquell té com mi.
6: Oye,
0: i això, rebatejat com a Feel This Moment. Ai, ai.

0: Rec 105 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Vine a viure la diversió a Sapacara.
3: Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge.
2: Més informació a sapacara.com.
4: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
5: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà ha llit.
6: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
5: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
7: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
12: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
13: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
12: Desbloqueja el Titan que portes dins.
14: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Verisure.
16: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
17: Enric Font.
16: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
2: Vinga,
1: que sempre m'agrades molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
2: Què?
1: Meravellús. Felicitats pel programa.
2: M'encanta com riu.
3: Com pots fer com va parli? Tots mullant-lo, perquè així està hablando.
2: Terrible. Apocalíptic.
4: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per el programa.
2: Vinga, per la penya.
4: Dice, Paco, la lavadora pierde. I dice, pues dile que lo importante es participar.
5: Oh! Enric.
2: Què?
5: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
2: Quin?
5: Bro.
2: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Aquest xapó.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
6: Amb l'Enric Font. No puc caure.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
2: Molt bé, deixa'm aquí. Vale. No, és que he rebut un missatge, perdoneu.
3: No, per més.
1: No. Que et deixeu sempre sol.
2: No, és veritat.
4: Serà
2: no veritat.
4: Interessa lo que dice.
2: No.
5: Correcto.
6: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va, si hi ha un tio encara allà, doncs pues que me'l passin.
2: Molt bé. Doncs,
7: no, sí que m'interessa. Por lo tanto, una vez. Han sido dos veces.
3: A mi m'encanta jugar jo mai mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
0: Exclusiva. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Quin bon rotllo, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Tots el so dels Catarres és una de les més recents, diumenge, sense drama, però ni diumenge ni cap dia, això és evident. Va, re, uns 3 minuts que passen de les 7, així m'han encetat una nova hora al teu costat aquest divendres, que ens agraden, eh? Sí, ens agraden els divendres, vinga. Va, moment per repassar la versió del dia, i avui... Ja saps que és aquesta secció on agafem un tema mític i descobrim tot tot de variants de diferents estils. I avui volem retre homenatge a una veu única, una icona dels 80 que ens va marcar la història de la música per sempre, perquè ahir, malauradament, ens va deixar amb 75 anys la gran Bonnie Tyler. Sempre serà eterna, evidentment. I per això avui, doncs, li fem aquest petit tribut, aquest petit homenatge, agafant aquest Total Eclipse of the Heart. És el drama fet a cançó, eh? Però d'aquell drama tan espectacular que no pots deixar de cantar-lo. Des del primer piano, ja saps que aquí les emocions no van al 50%, eh? Van al 300%. Amb aquesta veu de la Bonnie Tyler. Deixa l'ànima, eh, cada nota. Intensa, èpica i absolutament desmesurada. D'aquelles que et fan mirar per la finestra com si estiguessis protagonitzant un final de pel·li així... D'aquells intensos, eh? Oix. Una balada enorme, apassionada i tan intensa que quan s'acaba necessites uns segons per recuperar l'alè, eh? Oix, oix. I per aquest tribut que li volem fer avui, doncs repassem tot de versions de diferents estils. Mira, i comencem... amb una versió molt fidel a l'original que li va fer la Beth. Sí, a OT, a Operación Triunfo. Mira, mira. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have come back. Pell de gallina també, eh? Sí. Va, en tenim també de dolceta. Every now and then I fall apart and I need you. D'aquelles que ens agraden i que ens enamoren. Sí. També d'així com minimalistes, eh? Més, sí, més. Fins i tot hem trobat en Chill Out. D'aquelles que sonen a Cafè del Mar, sí, totalment, totalment. També tenim versió reggae. Que mola. Por tanto, aquesta balada rock ben apoteòsica.

mira, parlant de rock... Home, banyes amunt. Mira, i tenim una mica més de canya, eh? Oita, oita. Déu ni dret, eh? Però és que fins i tot l'hem trobat amb metal. Déu ni dret. Però no pot faltar una versió en country. Oita, oita. Què et sembla aquesta? Va anar amb el cavall. Oh, atenció, perquè hem trobat una en cúmbia. Què et sembla? Mira, fins i tot hi ha una així com especialeta, que a mi em fa una mica de iuio, perquè és...

0: al tanto perquè també la tenim amb bachata.
1: Ole! Ole tu!
0: Ai, mare. Mira, hem trobat una instrumental, però una instrumental digna dels Camela, eh? Mira. Oita! Fet amb el Casio, saps? El Casio aquell que et regalaven a la comunió. Eh, sí o no? Mira. És Camela, Camela. Falta aquí... Es diu Amparo, no? No sé com es diu. També. És que és de karaoke, això, no? En fi, va, que en dance en tenim moltes, però moltes. Una d'aquestes relaxants. Aquesta entra bé, eh? O versions de club. Oita! Ghostbusters! O una amb molt rotllo dels 90. Oita! I canyera, eh? Toma. Per fer exercici, això, eh? Clarament. Una mica de spinning, vinga. O una dels 2000, sí. Young Wayne. I si vols més canya, mira, tenim un rotllo de drum and bass. O en tecno, si és que... Ja dic jo. Toma. I ja, sí, la bujalia absoluta seria aquesta en hardstyle. Oita. Ojo, eh? Home! Ui. És cap de setmana, es nota, Però va, la versió del dia d'avui és aquesta, que és una de... Va triomfar molt a mitjans dels 90, això, eh? Sí, una mítica. Es coneixia l'original de Bonnie Tyler. I aquesta, el cover que va fer Nicky French, d'això, Total Eclipse of the Heart.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans no escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.

0: ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor DJ del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
3: Hey! Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què diries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: És la proposta d'Olivia Rodrigo amb aquest drop de... Ai, tela. 21 minuts que passen de les 7. Tenim molts comentaris, missatges i també moltes pel·lis que ens va marcar quan, quan les vam veure al cinema. I recorda que pots guanyar els gots del programa.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, aquelles que recordaràs sempre, aquella pel·li que dius, és que el dia que hi vam anar va passar alguna cosa, o la pel·li és que em va marcar perquè no sé què. Doncs explica, explica, vinga, hola.
2: Oi. Bona tarda, Enric. Opa. Soc el Carles des de Sant Climent de Llobregat. Pues jo, si et de dir una pel·lícula que em va impactar molt, aviam, va ser La Guerra de les Galàxies, la primera, Star Wars, quan es va estrenar, que l'any que ve farà 50 anys que es va estrenar. Wow. I recordo que la vaig anar a veure al Paral·lel, no recordo com es deia el cine, però era un cine que, com tots, els seients tots van baixant, i les tres primeres files pujaven. I jo estava a la primera fila juntament amb dos bons amics meus. I la primera imatge de la pel·lícula, que és quan apareix el crucero imperial, que no recordo com es deia, i tu ho veus des d'allà baix, aquella bèstia de nau, t'asseguro que em va impactar moltíssim. Durant molts anys he sigut molt fanàtic de Star Wars. Quan van fer la segona ja se'm va passar tot. Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.
0: Vols dir la segona saga, no? No, entenc que no és la segona pel·li, perquè, clar, van ser al cap de 3 anys, no? Va ser el 80. Sí. Home, Darth Vader, allò sí que impacta, sí. Va, tu també, 608-71-741, més pel·lis per aquí. Hola!
3: Hola!
4: Ui,
3: hola!
5: Soc la Júlia, de Barcelona, i una pel·lícula que em va impactar molt és la Al revés 2. Perquè la 2 és que em sent, no m'esperava que passés tot això, i la 2 és que em sento molt identificada pel personatge de la pel·lícula. Sí. I vaig anar a veure amb una amiga que la veritat és que la trobo molt a faltar. Adéu, felicitats pel programa.
0: Per això va marcar per l'amiga que la trobes a faltar. Ja. El que no entenc és... Em marca la 2, la 1, que és el mateix. Clar, l'únic que la 2 surt l'ansietat. Però clar, em dius que em va marcar el personatge. Quin? En surten uns quants, clar. Sí? Complicat. En fi, 608-7-7-4-1, mira més, hola!
6: Hola, jatarderos. Soc la Miriam de Terrassa.
0: Hello.
6: I mira, a mi una pel·li que me la va flipar molt quan la vaig veure. Em va impactar molt i em continua impactant perquè la veig i m'encanta. Sí. La d'Alicia a través de l'espejo. M'encanta. Crec que és la millor pel·li que he vist mai. Per tot, o sigui, per tot. Me la flipa molt i és genial. És una pel·li màgica.
0: Ah, mira.
6: I res, si pots posar la cançó de l'estiu de l'Alfred García, doncs oi, superguai, tant. Que vagi molt bé, un petonet. Ja, adéu.
0: Adéu. Molt bé. Alicia... A través de l'espejo, diu, no? No, és que... Juraria que no l'he vist. Oi. És tremendo. Va, una estoneta més. Pel·lícules que ens han marcat, que ens han impactat anant al cinema, això sí, evidentment. Va, arriba l'Alfred García. T'estiu.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
4: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
5: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Medishort.
9: La teva música. Let's go. RAC 105.
10: Ja tardes.
11: L'afterwork de l'Enric Font.
10: Per què no pogués canviar d'emissora?
12: Ai, que calor, ai, que calor.
13: No puedo. Agua.
14: Mare de Déu.

0: Navarro. Una d'aquestes que ens enamora, evidentment. En fi, avui està de concert, no? La OT i això, no? Em sembla, em sembla. Ara no sé si vaig errat o no. En fi, res, dos minuts i que passen de dos quarts. Moment per esbrinar com portem la batalla d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va, fot-li. Va, que avui, en aquest roast musical, celebrem una primera vegada. Sí, perquè tots sabem que hi ha, que no hi ha una segona oportunitat per causar una bona impressió de primeres. Clar, això és filosofia, una mica. O lògica, evidentment. I en la música passa exactament el mateix. Hi ha artistes que necessiten diversos discs per triomfar, però n'hi ha d'altres que amb la primera cançó ja van escriure van escriure la història. Sí, sí. Avui enfrontem tres debuts que van canviar el pop per sempre. Tres propostes que van arribar com uns desconeguts, però que després van convertir-se en estrelles mundials. I tu, com sempre, tries quina és la millor a través del WhatsApp. Va, anem amb l'opció número 1. El debut que va revolucionar tota una generació i va convertir a Britney Spears en la reina del pop. Almenys en aquella època. Baby One More Time és la proposta, de fet, l'opció número 1 que pots votar, si és la teva preferida, a través del WhatsApp. Vinga.
1: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Exacte. Potser prefereixes l'opció número 2. Un primer single explosiu que va conquerir a mig planeta i va demostrar que aquesta girl power, no? Sí. Són les Spice Girls amb aquest Wanna Be. O potser t'agrada més l'opció, la última, el número 3. Home! Va ser l'inici d'una carrera espectacular. Una cançó que va posar les pistes de ball del món sencer cap per avall. El so de Lady Gaga amb el seu Just Dance. Just Dance. I tu, quina prefereixes?
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
3: Hola, Enric Font. Hola. Soc la Martina Giró.
4: Hello.
3: I per mi, la cançó de les tres que m'ha agradat més del debut,
0: sí,
3: és la segona opció, de les Spice Girls. Adéu, gràcies, besitos.
0: Adéu, canta com jo. Veig que ja no sóc l'únic. Ai, mare. Em faran fora avui, eh? Avui directe. En efecte immediat. Fora! Va, més vots, home.
5: Hola, Enric.
0: Hola.
5: Soc la Carlota.
6: Sí. I la Susana.
5: Hola. I la nostra cançó preferida és...
6: Sí. La número 2. Ui. A Wanna Be.
5: De les Spice Girls.
0: Molt bé.
5: Adéu.
0: Què? Vosaltres no canteu ja, directament? Willy. Bé, saps que tu també hi ets a temps a votar la teva preferida. De seguir... Bé, cap al final del programa... Sabrem la guanyadora. Resoldrem el roast musical amb el veredicte, així que... Vota, vota! Vinga! Va, anem amb més. Moment de Guru Josh Project. Anem a recuperar el seu Infinity. Déu-n'hi-do. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: Valencia.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.
2: Enric Font.
1: El teu after work a RAC 105.
3: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
4: Ah, vale.
3: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: cap mena de dubte que és una de les cançons importants d'aquest estiu. Són la banda Neon amb els Bulls i amb un DJ que no se'n perd cap, eh?
1: Sí, sí.
0: El ventilador, el nostre millor amic d'aquests dies, sí. Oi, oi, oi. Pràcticament en uns 16 minutets arribarem a les 8. Tenim missatges, comentaris i moltes pel·lis per repassar. Ja saps que avui estem buscant aquella pel·li que et va marcar allò per sempre. Això sí, al cinema, eh? Pel·lis que vas veure al cinema i que et van marcar. Et van impactar. Per bé o per malament, eh? Vull dir.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
3: Sí? Bona tarda, Enric. Bona nit. Bona tarda, família. Sou el Sonat de Sant Feliu, el Pere. Allà, a mi una pel·li que em va marcar molt per bé.
0: Sí.
3: Jo era jovenet i em sembla que va ser la primera pel·lícula que vaig veure de riure. Era Top Secret.
0: Home!
3: No sé si algú l'ha dit abans, però no he pogut escoltar la ràdio.
0: No
3: ho sento.
0: Oi, oi.
3: I, bueno, doncs pues això filmen. Que em va marcar. I encara m'agrada la pel·li, eh?
0: Sí.
3: Puc explicar un acudit?
0: Ai,
3: gràcies. Sí, gràcies. Doncs mira, un amic li diu a un altre, m'he comprat dos gossos. Hòstia, que bé, com es diuen? Diu Calvin i Klein.
0: Com?
3: Diu, però això és nom per gossos? Diu, com és que li has posat aquest nom? Diu, home, són dos boxers. Au, salut. I gambes.
0: I gambes, sí, era el de les gambes, en veritat. Ai, mare. Calvin i Klein, sí, mira'l. Que té, és un o l'altre, no ho sé, eh? Com Zip i Zap, eh? Perquè són boxers. Ai, mare de Déu. 608-71-741. M'encanta perquè... Vosaltres feu i desfeu el que us dona la gana, eh? És aquesta cosa? 608-71-741. Va, tu també explica'm aquella pell que... Aquella pel·lícula que et va marcar, que vas anar al cinema i dius, és que me'n recordo encara de tot, de què va passar i no sé què, i que... Bueno, bueno... Per bé o per malament, ja t'ho dic. Va, que anem a més. Moment de Carly Rae Jepsen, que ens porta aquest Call Me Maybe.

0: REC 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: L'estiu no es compta en dies. Es compta en cançons.
3: A la meva

0: L'estiu a RAC 105.
1: Yeah, yeah. La teva música. RAC 105.
2: De 5 a 9.
3: Ja tardes.
4: Ja tardes.
3: A RAC 105.
2: Amb l'Enric.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Que per cert, mira, és que parlant de Star Wars, fa una estona fa res, el versió RAC1 de la gent, dels nostres companys aquí del costat, acaben de dir això. Ah, sonant aquesta sintonia, doncs...
2: Són pets enregistrats.
1: Mira, mira, mira.
3: Ah, sí.
1: Atenció, eh?
0: Fàstic, us aquests, ho dic de veritat. No,
2: aquests són de RAC 105.
1: Com?
2: Són de RAC 105, del Rick Font.
1: Com?
2: El que fa les tardes a RAC1, a RAC 105, perdó.
1: Què diu?
2: Peta així el lavabo, fa això. Amb música.
0: Va, home.
2: És l'Enric Font.
0: Prou ja d'això.
1: Escolta.
2: Ho hauria de veure, eh?
0: Es pot aguantar.
2: El que no paga el lloguer al carrer, que és el pet.
4: Però si és molt, molt serioset i
2: no,
4: molt...
2: No, sí. De quan descarrega ho fa amb com? Sinfonia.
1: Sí, clar, clar, clar. Però què gratuït. Doni clapés. A què ve això, ara? Home. Mai m'has vist a lavabo.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

Felicito. També la cantes, eh? Ai, que t'he enganxat. És l'Aitana, que ens porta aquesta superestrella. Cançó perfecta per començar aquesta última horeta juntets aquest divendres. 3 minuts de les 8. Oi, oi, oi. Que tarda. Vaja, que estem engrescats. Què et sembla si recuperem l'himne d'aquest programa? Enric Font, que mola mogollon. Home! Enric Font, que mola mogollon. És que em ve de gust.

podria ser cançó de l'estiu. Sí, sí, segur. Almenys en aquest programa. I la tarda va fent bum, bum. Sí. Per cert, que ja tenim aquí la cançó d'aquest estiu, eh? Sí, sí, sí, i no és pas ni la Julieta Julieta, ni el ventilador, ni el Dai Dai de Shakira, no, no, no, no. La ciutat queda en segon. No, no, no, no, no, res d'això, res d'això. Us en recordeu d'una cantant del Perú coneguda com a la Tigresa de Oriente? Soy una felina, te invito a bailar. Soy una felina. Diríem que és la competència del Perú de Leticia Sabater, eh? Això per una banda. Doncs atenció, perquè ha fet la cançó d'aquest estiu. Sí?

0: Αϊμαρά.
1: Τιγρέσα del Oriente.
2: Sí, la tigresa de Oriente. Tú, escolta, sí. ¿Veus? Es la cançó d'aquest estiu, ja t'ho dic. En fi, ha versionat aquesta. Aquesta és l'original. Ai, mare. No ens hem de veure, eh? Ara ja. Home, potser podria guanyar Eurovisió, no sé. En fi, va, 608-7141.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
2: No, no, és broma, evidentment. Va, que tenim missatges, comentaris, de seguida repassem més pel·lis, però el que també tenim són vots per la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes. Sí.
2: Avui un roast musical dedicat a cançons de... O sigui, cançons de debut. Perquè hi ha artistes que necessiten temps per trobar el seu gran hit, però n'hi ha d'altres que ja van sortir directament a triomfant. Amb una cançó que acaba de donar la volta al món. Mira, per exemple, estem parlant de tres cançons. Mira, l'opció número 1 és aquesta. El debut que va convertir un adolescent en un fenomen mundial. Britney Spears amb aquesta Baby One More Time. També tenim vots, eh? També. I uns quants. Amb aquest, mira, hola.
4: Hola, bones. Avui al Rus Musical l'opció que escollim és la 2, les Spice Girls.
2: Les Spice Girls que van triomfar amb aquest Wanna Be. Mira més.
5: L'Enric, hola. Jo sóc la Nora des de Sant Celoni, sí, sí. I la meva preferida, quina? És la segona. Adéu, petons.
2: Adéu. Igualment. Més vots.
6: Hola, sóc la Zoe. Ui. I a mi l'opció que m'agrada més, és la 2, la de les Spike Girls. Adéu.
2: Adéu, adéu. Avui està difícil, eh? Avui està difícil. Va, recordeu que l'opció número 3 és aquesta. De Lady Gaga, Just Dance. També va triomfar moltíssim, això, eh? El primer gran pas d'un artista destinat a revolucionar el pop amb la seva música, la seva imatge i la seva personalitat. Just Dance. I tu amb quina et quedes? Doncs explica-m'ho, va.
3: 608-7171-41.
2: Vinga, en una estoneta repassarem doncs, el veredicte i resoldrem aquest roast musical. Sabrem quina és la guanyadora. Vinga. Va, anem avançant. Moment del ginestar que ens porten aquesta. Tot el que ens queda. Tinc per...

0: ens queda.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Mollón.
4: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
5: Vaig cap a treballar,
6: sí?
5: Amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre After Work.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9
0: i digue-ho a tots els teus amics.
2: Escolta, Cuchi.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tarda.
4: Ja tarda.
1: Amb l'Enric Font,
5: que moles mogolló.

0: ai, ai, ai. És el so de Bruno Mars, una altra d'aquestes que ens flipa sempre. Sí, sí, sí. Risk It All. Vinga, re, uns 17 minuts a les 8.
1: Hello.
0: Hola, aquí seguim, eh? Ja tardes a tope. Ja tenim molts missatges, molts comentaris i moltes pel·lícules que ens van marcar quan vam anar al cinema a veure-les, eh? Sí, sí, sí.
2: 608-71-7141.
0: Va, som-hi perquè... tenim molts missatges, eh?
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
3: Doncs a mi la pel·lícula del cinema que em va impactar més va ser fa molts, molts, molts anys, quan el cinema es feia com aquell que diuen un teatre amb aquelles butaques vermelles i aquella pantalla gran i que allà dins allò era més un galliner que un cinema, i va ser la meva primera pel·lícula, que va ser E.T.
0: Ostres!
3: Sí, sí, buah, va sortir tot el públic, bueno, tota la canalla que anaven per allí plorant. Però quina, que emocionant va ser. I jo voto per la cançó de les Spice Girls.
0: Ah, mira, veus. Que quedi clar, eh? Molt bé. 608-7-7-4-1, mira més.
4: Hola, bona tarda. Doncs jo diré una peli que em va traumar.
0: Què diu?
4: Va traumar malament.
0: Ai, ai, ai.
4: Va ser Aníbal. Per què? Doncs perquè em vaig desmaiar al cine.
0: Què?
4: Jo sóc superaprensiva a la sang.
0: Ai,
4: i
0: ai,
4: quan
0: ai,
4: van
0: ai,
4: començar a obrir el cervell i a començar, jo què sé què feien, jo vaig tancar els ulls i solament amb el que sentia, que potser no es veia res, no ho sé el que es veia,
0: ai, ai,
4: jo m'imaginava el cap obert amb el cervell a la vista i tot, i em vaig començar a marejar i em vaig desmaiar al cine.
0: Ostres.
4: I van tenir que em van tirar una ampolla plena d'aigua per sobre, quan em vaig despertar, mare meva, tothom estava davant meu, van demanar una ambulància, un xou. Pues ja, això em va traumar durant molt de temps, que no volia anar al cine, no volia tornar al cine.
0: Ostres.
4: I realment quan hi ha coses amb sang i coses amb casos, sang i fetge, passo fatal. Així que aquest és la meva pel·li.
0: Val. Déu-n'hi-do, eh? No, no. Poca broma, això... I tant que em va marcar, home. Aviam, va més, 608-7-7-4-1. Hola.
5: Ei, bona tarda, Enric. Sóc el Toni de Badalona. Escolta, mira, la pel·lícula que jo recordo que em va impactar molt veure en el cinema...
0: Aviam.
5: No sé, jo seria... No sé ni quina edat podria tenir. Però bueno, va ser la de... Jo soy Batman, però la primera, l'autèntica.
0: La de Val Kilmer.
5: Recordo el cinema a rebentar la gent asseguda a terra, els passadissos omplers de gent, o sigui, no, ningú es movia, perquè a part, era l'època aquella que era sessió en contínua, o sigui, podies veure la peli una i una altra vegada i tornar-la a veure fins que t'avorrissis. I aquella peli em va impactar molt, o sigui, tothom volia ser Batman. Soy Batman. O sigui... increïble, és el primer record que tinc d'anar al cinema i era la primera pel·li que vaig veure.
0: Sí.
5: O sigui, impressionant. I res, cançó, posa una cançó que ja estem a divendres, encara que no estigui l'Hector Huguet aquesta nit, però bueno,
0: igual.
5: Ja podem anar ficant una miqueta de marxa.
0: I, ritme de
5: I
0: nit,
5: que
0: avui
5: participa en el sorteig aquest d'una galleda plena de gel, perquè amb la calor que fa, diu... Ara, mi reino por hielo. O sigui, ho canvio tot per una miqueta de gel i frescor. Doncs res, maco, felicitats pel programa.
0: Merci,
5: i adeu.
0: No, rectifico, la de Batman, la primera, que és del 89, és de Michael Keaton. I Jack Nicholson, que fa de Joker.

0: perfecta per desconnectar de la rutina.
1: Fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Cada dia de 5 a 9
0: ja tardes
2: amb l'Enric Font.
3: Hola, Enric!
4: Enric, Enric, Enric, Enric!
5: Ep, Enric!
4: Foc a les bardisses!
6: Hola, Enric, guapo, benvingut, que ja t'esperàvem.
0: Podràs desconnectar,
2: però et farem treballar.
0: WhatsApp, telèfon i Twitter.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
3: I si ens creus més,
2: et posarem la cançó que demanes.
7: Ja tardes, Enric Font.
8: Vinga, Calimero, que te veo.
9: Ai, et falta un bull, eh?
0: Ja tardes.
2: L'afterwork de l'Enric Font.
0: Perquè no puguis canviar d'emissora.
8: Enric!
2: És un màquina, tio.
1: Enric Font, guapetón.
4: Amb alegria, que tu en dones molta.
1: L'Enric! Apa, petonets.
6: Mua, Enric Font.
0: La teva música.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Noruega contra Inglaterra.
12: Dos països que competeixen per veure qui té la gastronomia més similar al menú d'un hospital de barri pobre.
11: Ostres.
12: Que bo, sardina fermentada. Posi'm en tres. L'Sporting de Balconing contra el Suïcidis Futbol Club. Tios de metre 90, rossos i guapos, cara a cara contra tios de metre 90 amb la boca com un teclat Yamaha de segona mà.
11: Oh, eh.
12: L'Europa racista, valgui la redundància. Qui guanyi el partit pot triar a quin tros de terra infecta, freda i amb menys hores de sol que una línia de metro poden seguir fent la seva vida.
11: Carai.
12: Escolta, Mar, vols un nòrdic al teu llit? Doncs te jodes, que estem a 45 graus.
13: No, clar, no el vull.
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos...

0: 229.000, gràcies.
1: La teva música.
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
3: Ja és divendres, Enric.
4: Oh. Pues vinga, anem.

0: la proposta de Taylor Swift, una altra d'aquestes que ens flipa, eh? Sí. Opa, light. Barre, dos quarts ja tocats. És moment de nervis, moment de resoldre aquesta batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Vinga, va! Un bon moment per tornar als anys daurats del pop i fer recompte en aquesta roast musical, aquesta batalla paradicta. Avui busquem, o buscàvem, el millor debut musical de tots els temps. Tres artistes que van sortir al món amb un primer single i ja no van mirar mai més enrere. Vull dir, ja van, ho van patar, però vamos, a tope de power, que se'n diu. Va, anem a repassar quines teníem per aquí, perquè, clar... Per una banda... Britney Spears! Com ho va patar amb això, eh? Baby, one more time!
3: One more time!
0: Molts destacant, doncs, que va ser molt més que un debut, eh? Que va marcar una generació, que van convertir la Britney en una icona del pop des del primer dia. Déu-n'hi-do! Per l'altra banda, bé, és que sense paraules. Des de l'inici, doncs... Ha estat una de les favorites, l'himne que va revolucionar els 90 i va posar de moda la girl power, no? Sí. És mítica. I per últim, també ha sumat vots a aquesta Lady Gaga, Just Dance, la primera carta de presentació brillant que ja deixava clar que Lady Gaga havia arribat per canviar les regles del joc. Però, clar, només una pot guanyar. Va, després de comptar tots els vots, després de reviure alguns debuts més espectaculars de la història del pop i després d'un frec a frec molt emocionant... La guanyadora d'aquest divendres, d'aquest roast musical i el millor debut de tots els temps és... És que ni la presento, tu.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant...

0: Això mateix, eh? Que no s'acabi l'estiu. Tots ho pensem, en el fons tots ho pensem. Bé, altres no. Els que passem calor, eh? Que s'acabi ja, no? Bona proposta dels Figaflaues, una altra d'aquestes que ens anima el divendres. I que fem sonar a tot drap, eh?
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Va, que tenim molts missatges.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Recorda que estem buscant aquella pel·lícula que et va marcar el cinema. Però per sempre, eh? 608-71-71-41.
3: Hola, bona tarda, Enric. Soc Sandra. Hola. Doncs mira, una pel·lícula que crec que ha traumat a mig país, i si no l'ha traumat, li ha creat un toc. És la pel·li Destino Final.
4: Ostres!
3: Això d'anar conduint i trobar-te un camió davant ple de troncs d'arbres et fa canviar de carril automàticament. Bona tarda.
0: Apa, aquesta és Destino Final 2, eh? És la 2. Jo la vaig anar a veure al cinema, també. Déu-n'hi-do, eh? Oh, sí. També se'm passa pel cap, eh? Quan veig un camió d'aquests, dic, ui. Cuidadín, cuidadín. Sí, sí. Ostres, Déu-n'hi-do. Va, 608-7-7-4-1. Mira més, hola.
5: Hola, Enric, què tal? Soc la Mercè de Santa Coloma. Doncs mira, a mi una pel·li que em va marcar molt va ser El Club de los Poetas Muertos.
0: Oh.
5: Crec que arrel d'aquesta pel·li vaig decidir fer de mestre.
0: Oita.
5: Em va encantar i mira, al final sóc mestre. Crec que gràcies a la pel·li. I res, posa una cançó amb molta marxa, que som
0: molta
5: divendres.
0: Marxa.
5: Per exemple, aquesta nova, la de Bam Bam Jamaica, si no l'has posat.
0: Ja,
5: vale?
0: Bam, bam, bam.
5: Vinga, records, bon cap de setmana. Oh. Adéu.
0: Adéu. Sí que avui ha sonat, però atenció perquè tenim una novetat. Sí, sí. Una ben xula, càrrec de Sound of Legend. De fet, és una versió d'aquest San Francisco. San Francisco.

0: REC 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Això només passa. Ja
2: tardes. Hola, Enric, soc la Núria des de Riells del FAI.
3: Hello.
2: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
3: Ai.
2: Diu, perquè la cuchara s'opera.
3: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
4: Para que Jack Sparrow quiere 500 kilos de harina.
3: Oh, per què?
4: Parapat, pat, parapat, pat, parapat, pat, parapat.
3: Sí, parapat, parapat, pat, parapat.
5: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
3: Sorprèn-me.
5: Sikauspov.
6: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
3: Oh, no! Aquest és una mica, pastigoset.
7: Que peste,
3: que peste. Sí, sí, sí.
0: Oh. Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
9: Amb l'Enric Font.
0: RAC 105.
8: Ja tardes.
0: Ràdio en estat pur.
8: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.

0: Això només passa.
1: Hola.
0: Bona tarda, Enric, com estàs?
1: Molt bé.
0: Doncs a veure, jo crec que al final, clar, que canviaria molta gent de la meva generació, és el següent. Jack, ven, te hago un sitio aquí en la tabla y cabemos los dos. ¿Quieres decir Rose? Sí, sí, ya verás, hay sitio para los dos. I el Jack puja allà a la fusta aquella i no mor congelat a l'Atlàntic. I es venen el Pedrolo aquell blau i viuen feliços i de renda tota la vida, ell pintant i ella fent el que li doni la gana al món. Apa, bona tarda a tothom.
1: Titanic, sí senyor. Ara, el que jo també salvaria són els pobres músics que estan allà tocant com si no hi hagués un demà.
2: Literalment no hi havia demà per ells.
1: Enfonsats.
2: Com el Titanic.
1: Exacte.
3: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
3: a RAC 105.
4: Amb l'Enric

0: és la nova que ens porten els Tiets. Sí, era això, era això. Una de les bones referències amb la que pràcticament tocarem el 2. Que ja va sent hora, eh? Sí, sí. Ai, sí. Vinga. Com sempre, en Pla està al teu costat, ja ho saps. Nota sense Enric Font i tornem dilluns a partir de les 5. Aquí estarem. Ja tarda. Ara no desconnectis, que tenim el ritme de la nit, eh? No hi és l'Héctor Huguet, però el programa hi és igual. Així que el millor s'adents de seguida per aquí. Per cert, enhorabona en Raül, que s'emporta els gots, del programa, vinga. Va, que tocarem el 2 i ho farem amb el so de la Icona Pop, una d'aquelles mítiques, també, que ens ha fet ballar. Bueno. I love it, m'encanta. Apa-li.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12, continua sense poder canviar d'emissora.
1: El ritme de la nit, només a Rec 105.
0: Tot el dia, tota la nit.
1: Rec 105, l'estiu sona aquí.

0: Els amants de la bona música i la bona festa torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Si vols escoltar reggaeton,
2: aquest no és el teu programa.
3: El ritme de la nit.

0: és el ritme de la nit.
1: Vibra amb el millor del dance de totes les èpoques a RAC 105.

0: És el ritme de la nit.
1: Vibra amb el millor del dance de totes les èpoques a RAC 105.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105. Som la ràdio de l'estiu perquè no puguis canviar d'emissora.
1: RAC 105, la teva música.

0: Els amants de la bona música i la bona festa torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yo la Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: El ritme de la nit.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.
1: Al ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

0: De 9 a 12, continua sense poder canviar d'emissora.
1: El ritme de la nit, només a RAC 105.
0: Som la ràdio més refrescant.
1: RAC 105.
0: L'estiu sona aquí.

0: Els amants de la bona música i la bona festa torna aquest estiu a l'Empordà Bojos pels 90. Dissabte 25 de juliol a la Ciutadella de Roses. La millor música disco dels 90 amb DJ Frisco i Marcos Peón de Yola Taba en EGB. I l'actuació especial de The Sound Lovers, creadors d'èxits com Surrender o Walking. T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: el 71.750 71750.
1: Sèrie
2: 64.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12, continua sense poder canviar d'emissora.
1: El ritme de la nit, només a Rec 105.
0: Som la ràdio més refrescant.
1: Rec 105.
0: L'estiu sona aquí.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Aquest estiu...
2: Descansa.
1: Treballa.
2: No! O fes el que puguis.
3: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
1: RAC 105.
4: No podràs canviar d'emissora.
1: Som la teva música.